Radio Arrels, a Bages, 95.

com el silenci de la nit dels hotels, la teva veu callava. Els teus ulls són profuns com el badall de l'aigua d'aquest mar tan brut que ens uneix i ens separa, com el silenci de la nit dels hotels, la teva veu callada enllà del teu mirar.

0: Radio Arrels, Alinyà, 95.
1: Cada matí se'n va d'hora i pren el mateix camí. Li pesen tant les sabates, és encara mig endormit. Se'n va fer les seues hores. Treballa per un pagès, és un obrer agrícola i el seu amo és un burgès. Se desperta quan arriba, diu bon dia als companys. L'encarregat nos espia. Apa, nois, tots al treball. Segur que no tenim ganes. Si no és per esmorzar, fem una quadrilla de xales i l'amo és encara el jazz. Como yo soy amigo tuyo, compañero, esta canción la he escrito por tu recuerdo, que por la vida somos todos nacidos por el trabajo. También moriremos con él. Pienso que he tenido suerte de haber conocido a Miguel. La diada serà llarga, ho sabem tots, ho diguem res.

si poguéssim aixecar el puny. I és només quan el silenci nos lliga amb l'amistat de

0: Radio Arels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.
1: A les Garrotxes, escolteu Radio Arels
2: al 95.5.

Arena de foc contra el vent, escombra de mar negra encenent les nits sense lluna. Advertint els vaixells del perill dels esculls esmolats, que els aguaiten traïdors amagats, emboscats en l'escuma. Com el vell faroner que amb llanterna de foc contra el vent escombra la mar negra encenent les nits sense lluna. Jo tinc encès un far per dur-te estalvi on trobis empart, perquè no se t'empassi la mar i et respectin les ones.

0: Ràdio Arrels, a Forques, 95.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Bonpas, 95.

0: Facebook Ferimex.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: A Illa, 95.
2: Tu em dones l'energia per amb la cara ben alta i em dones la valentia per ser el gos que bordi més. Ets la font que sempre raja, ets el silenci que calma, ets la música quan balles, ets l'abans, l'ara, el després. Tu em llepes les ferides

luxe que no es compra, és la carn que no està en venda, la brújula pel pilot. Tu m'ensenyes les paraules que necessito per moure, ara que no hi ha clemència i tot és publicitat. Ets la mà que obre la gàbia, ets l'esquer de tots els peixos, ets la carícia encerclada per tanta vulgaritat. Tu m'exigeixes decència, justa de pes i de mida, tota

0: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.
1: Els tirons, besucs, colls verds semblen soldats de la quinta, esturrats i maladrets. Han crescut massa de pressa, no estan fets pel terra sec, amb aquell parlar tan lleig. Sap l'Albert i una riera si mai la sabem trobar, amb un mocador per vela robat a les bugaderes, semblaran vaixells pel mar. Semblaran vaixells.

0: Ràdio Arrels.
1: A la Cabanassa, 93.1.
2: Pregunta-li un dia al silenci què ha set el que ha cridat. Pregunta-li un dia al ressons s'ha trencat el plat. La boira matinera m'humiteja el camí. Són les petites coses les que ens deixen dormir.

0: Ràdio Arrels. Són les 7.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: L'estiu 100% en català.
4: A Ràdio Arrels.

agafem-nos a la vida amb alegria, amb optimisme, i creieu-me, creieu-me, no feu disbarats. Jo us asseguro que si us matéssiu, us empenediríeu tota la vida. Tota la vida. Tota la vida.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8.
3: Ràdio Arrels. El Soler, 95.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.

0: país.
1: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. El nom del pintor Antoni Tàpies és molt lligat amb el Museu de Ceret. Hi ha el mural sobre ceràmica a l'entrada, la sala permanent i l'homenatge que el museu li va fer 3 mesos després de la seva mort, en aquella gran exposició de l'estiu del 2012. Va ser l'any 90 que es va instal·lar el mural a l'entrada del museu i per això el pintor va venir a Ceret. Ràdio Arrels va parlar amb ell i li va demanar que expliqués la seva relació amb el museu.
2: Bé, és un lligam tan visceral i tan que surt de dintre que quasi no l'he reflexionat mai. Surt espontani. Especialment amb l'amistat i la cordialitat de la seva directora, la Josefina Matamoros, que des del primer dia ha sigut tan atenta i tan comprensiva amb el meu treball, doncs que per mi ha sigut una cosa molt natural i molt sense fer cap esforç que m'he trobat ja lligat amb aquest museu. I en realitat tinc que dir que estic tan super satisfet perquè en el fons és el primer museu del món que em dedica una sala sencera. Jo tinc quadres en museus de tots els països del món i en moltes institucions públiques, però que m'hagin fet una sala sencera, aquí és la primera vegada que ha passat. O sigui que amb més motiu encara.
3: Bé, a part de la Fundació Tàpies de Barcelona?
2: Bueno, la Fundació, esclar, és una altra cosa. Primer ha sigut una il·lusió que he tingut des de molt jove, pensant que amb la pintura no en tenia prou. Jo crec que un artista fa poc només omplint quadres de color, sinó que té que intentar donar-hi aquest sentit més explicatiu del seu pensament, de la seva visió del món, de com veu les coses i com veu sobretot l'obra d'art. I jo he intentat fer aquest espai a Barcelona pensant que així, fent exposicions d'altres artistes o mostrant aspectes de la meva pròpia obra i conservant també les meves modestes teories de l'art i el meu pensament, doncs que fèiem una funció més completa que arrodonia més el missatge del que és purament l'obra d'art.
1: El pintor Antoni Tàpies, l'any 90, al Museu d'Art Modern de Ceret. L'artista va morir el 2012 als 88 anys.
4: Ràdio Arrels, a Puntellà, 95.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda,
1: Ràdio Arrels.
2: Els camins i valls del casal del Conflent.
3: La gallina negra.
4: Contat per la Marie Nicolau de Soanyes l'any 1994. Adaptat per en Didier Pairé.
3: L'il·lustrador és l'Alexandre David. L'estiu s'allargava en aquesta tarda del mes de setembre. Els llocets s'encenien les crestes de la pelada i escutú i els trons rodolaven fins al fons de la vall, fins a tuir d'èvol. Els dos cunyats, l'Enric i en Quim, s'afanyaven per arrencar les darreres patates abans que arribés el temporal. Tothom sabia que s'estimaven pas gaire. Me, quan la feina ho demanava, hi anaven i hi treballaven junts, sense pas canviar ni una paraula. Cal dir que en Quim era un homenàs desagradable, malcarat i dolent com una pedregada, sobretot des de la mort de la seva esposa, la germana de l'Enric. A l'Enric li trigava d'acabar el més aviat possible i el seu bigos anava i venia, anava i venia. Veieu massa rebent. A un moment, l'eina va topar contra un peu d'en Quim, que va fer un atzurs i un petit crit de dolor. La mirada glaçada d'en Quim va creuar la de l'Enric. Malparit! Mupagràs! Tu juris sobre els mil dimonis de l'infern!
4: L'endemà, en Quim havia marxat de casa sense dir res a ningú. I l'Enric era llitat, ben malalt, tot flac i blanquinós. La febre li cremava el cos i la suor li amarava els llençols. La Maria, la seva dona, entenia pas què li passava al seu home, que sempre havia tingut bona salut i, sobretot, sabia pas què fer. La tisana de reina dels prats havia pas servit de res i l'Enric era ben masegat. Què t'arriba, el meu pobre Enric? Malgrat la seua feblesa, l'home va aixecar el cap del coixí i li va fer senyal a la seua esposa perquè s'apropés.
5: M'han embruixat!
4: Va just tenir la força de dir en un buf abans de deixar caure el cap i de s'endormir profundament.
3: El cor de la Maria va saltar. Ah, un embruixament! Pitjor que la picota, pitjor que el crup, i res a esperar dels metges. I una mort certa, si se podia pas llevar aquesta mala sort. Ho va explicar la seva sogra.
6: Ves atrapar les endormides!
3: Va dir la vella.
6: Elles sabran què fer!
3: La Maria va baixar corrents fins a Oleta, on va agafar la primera diligència, cap a Perpinyà. Allà, al barri Sant Mateu, aniria a atrapar una endormida. Les endormides eren aquestes dones, capaces de caminar tot dormint. Tenien uns poders especials i endevinaven les coses passades, presents i futures. Sabien com fer per treure el mal d'ull, però per això se feien pagar, i molt car. La Maria havia agafat a la calaixera tots els magres estalvis que guardava i quedava ara completament pelada.
4: L'endormida del carrer del Pou de les Cadenes era una dona magra i nuosa com un xirmen. Era cega i els seus ulls blanquinosos que fixaven el no-res, feien venir un malestar estrany. Abans que la Maria obrís la boca per explicar el seu cas, l'endormida va dir: «Al vostre home li han donat la mala mort». Hi ha pas cap remei. I el perdreu. Sé també que teniu una nina petita que acabeu de batejar. La perdreu també. Perdreu l'home i la nina. A la pobra Maria li va semblar que el cel li queia sul cap. Va pagar la dona i vassalla, cap baixa i els ulls plens de llàgrimes.
3: Sobre el camí de tornada, se va restar per menjar un bocí a Sant Feliu de Vall, a casa d'una cosina, i li va contar tota aquesta dolenta afera. «Te'n facis pas, Maria», va dir la cosina. «Coneixi qualcú que te podrà ajudar. Anem-hi de seguida. Anem a veure l'Isidre. Viu als afores del vilatge, prop de la Comalada, del banc del Mas de l'Estruga. És un home estrany, un poc salvatge, mig curandero i mig bruixot. I per això agrada pas a molta gent. Més jo sé que és un home bo. M'ha ajudat més d'un cop».
4: El casot de l'Isidre semblava més una farda que una habitació. Era brut i fosc. Hi havia força plantes seques i polsoses penjades al sostre i un fotimer de pots plens de coses inquietants sobre uns prestatges més vells que la Napeu. La Maria va tornar a explicar tota la història. L'Isidre va escoltar sense dir ni piu. Va rumiar qualques paraules inaudibles i va dir això. «Escolteu bé. Tindreu de fer exactament el que vos diré. Punt per punt. És molt important. Vos caldrà anar a crompar un tupí de terra i vos caldrà crompar el cor d'una vaca negra o d'un bou negre. I vos caldrà crompar claus de ferrer per ferrar els burros. N'agafareu un grapat i vos caldrà regatejar el preu. Clavareu 9 claus en aquell cor de besti i el fareu bulla en el tupí. El fareu bulla a la nit. I d'aquí vos caldrà anar a cercar 2 homes dels més forts que hi ha. Caldrà deixar la porta de la casa meitat oberta, meitat tancada, i que aquests homes guardin el tupí. Quan el cor serà cuit, el vostre home serà gurit. I el bé haurà guanyat sobre el mal.
3: Després d'haver acomiadat l'Isidre i la seva cosina, la Maria va tornar a agafar la diligència. A Vinçà va baixar i va anar a crompar un bonic tupí de terra. Va anar també a atrapar en Fuix, el ferrer, i va regatejar el preu dels claus, com se li havia dit. «Vull aquest grapat de claus. A quant m'ho feu? 10 cèntims. És massa car. 9 per a tu. No, massa car. 8 és el meu darrer preu i encara hi perdi. Ja va bé». I va deixar els pocs sous que li quedaven.
4: A Prada se va restar de nou per anar a l'escruixador, on treballava un oncle seu. Sabia que li faria pas pagar el cor de l'animal. Per sort, acabaven de matar un bou negre i l'oncle li va regalar el cor de la bèstia amb un aire sospitós, afegint: «Què dimonis em vols fer d'això? És una qüestió de vida o de mort. El temps és comptat. Ja t'ho explicaré més tard».
3: La Maria va arribar a Tui d'Ebol, a les enfosques, i se va precipitar per veure el seu home. Va atrapar la sogra, que li aplicava compreses fredes sul front. L'Enric era inconscient i dormia en una son dolenta. De cops, uns sotracs li aixecaven el pit.
6: «El seu estat empitjora d'hora en hora. Cal fer ben. Has trapat un remei?» «Sí, tinc tot el que cal», va contestar la Maria.
4: La Maria va córrer fins a la cuina. Arreu va tenir els 9 claus clavats en el cor del bou, el cor ficat dins el tupí de terra, ple d'aigua, i el tupí posat sobre la mussa damunt de la brasa de la llar. La Maria va enviar la sogra a cercar els dos fills del veí, dos futrals d'homes que van venir tot seguit i van vigilar el tupí, un de cada costat. Com ho havia demanat l'Isidre, la porta de la casa era mig oberta i mig tancada. El xup-xup del cor, bullint, era el sol soroll que se sentia. Ningú gosava parlar. El temps semblava aturat. El cor era gairebé cuit. La Maria va anar a veure l'Enric a la cambra on descansava. Quina sorpresa! El seu home anava molt millor. S'havia despertat i fins i tot li va fer un petit somriure. La Maria li va besar el front i va tornar de seguida a la cuina.
3: Era mitjanit. Ja se sentia el toc de les campanes d'Ebo. Tot d'un cop, la porta va guinyolar un poc i una gallina negra va entrar. Sorprès, un dels dos homes se va avançar per fer fugir l'animal. Ai, deixeu-la, és la meva gallina negra. Me la toqueu pas, aquesta pobra gallina, va dir la Maria. L'home va escoltar el que li deia la Maria i se va apartar. La gallina va avançar lentament cap a la vora del foc, cap a la vora del foc, lentament. Quan va ser molt a prop, va fer un salt cap al tupí i li va donar un cop d'ala. El tupí va trontollar un petit moment abans de capgirar i de caure. Se va trencar, deixant escapar l'aigua i el cor ferrat al mig de les brases. Un fum intens se va aixecar.
4: L'Enric era perdut. El mal havia guanyat. La seva mare el va veure morir gairebé a l'instant. L'endemà, uns pagesos van venir a saludar el mort. Van explicar que aquesta mateixa nit arregaven a la feixa roja i se sentia plorar els bacs de l'altre costat de la vall, del banc d'Orellà. Passats a mitjanit, els plors se van transformar en riures. Pocs dies després, la nina va morir al seu torn, com ho havia predit l'endormida.
3: I cric i crac, passa un gos, passa un gat, aquest conte s'ha acabat.
2: Era la gallina negra amb les veus de Violeta Tubert i Didier Pairé del Casal del Conflent.
1: Radio Arrels, a Vives, 88.2.

lluna va fent ones i al matí trempant-se en gresca i s'apaguen les faroles de la companyia fixa.

0: Ràdio Arrels.
1: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
2: Bon dia. Avui, per començar l'any, farem campana. Ho farem a l'Ecole Buissonnière. I, bueno, més que un estudi, serà una lectura plaent. I parlarem d'un mot de cada dia, però en un context original, cambra, ja que el relacionarem amb un dels poemes més coneguts del Gabriel Ferrater, Cambra de la tardor. Cambra prové del llatí camera o càmera, que ell mateix ve del grec càmera, és a dir, la volta. Qualsevol objecte en forma de volta, i en particular una habitació, però pot ser també un vaixell. Simbòlicament, la càmera grega, és doncs un recer, un lloc que protegeix la intimitat. Curiosament, té el mateix origen que la càmera. Aquest aparell d'impressió, d'enregistrament, de reproducció i de transmissió d'imatges, com diu el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. És a dir, un objecte que memoritza, que grava en el temps un instant, una estona, un espai-temps o una persona. I aquí ens relacionem directament amb el poema del Gabriel Ferrater, Cambra de la tardor. De fet, és el poema 42 i últim de Danuques Pueris, un títol estrany, llatí. És el final del llibre, tot just després de Exeunt Personae, encara en llatí, que vol dir que les persones se'n va. Un llibre publicat el 1960 i, de fet, un dels tres últims volums publicats per Gabriel Ferrater, Danuques Pueris, 1960, Menjat una cama, 1962, i Teoria dels cossos, 1966, que després plegaria amb uns quants afegitons en un volumen que es diu, que gairebé tothom coneix, Les dones i els dies, i que fa pensar en el gran llibre de l'antiguetat, Els treballs i els dies d'Hesíode. Però la seva passió, el Gabriel Ferrater, són les dones. L'epíleg de Danuques Pueris, que de fet ve de Catul, dona nous als infants, diu: entenc la poesia com la descripció, passant de moment en moment de la vida d'un home ordinari, com ho sóc jo. Clar, no era pas tan ordinari, però és interessant passar d'un moment a un moment. Aquest llibre, aparentment, no té forma. És un poema de plana sencera. No passem d'una pàgina a l'altra. Aparentment, no hi ha formalisme. Tot part d'una persiana, però d'una persiana que no està tancada del tot i que deixa passar la llum. Mira, s'obren, ups, encavallament abrupte, 37 horitzons rectes i prims. I a partir d'aquest contrast entre l'ombra i la llum vindrà el retrat de l'amant, d'un moment amb ella. La llum s'està morint, de la mateixa manera que la tardor és la mort anunciada de l'any. La color de la llum passa de la mel a l'olor de poma. Aquestes sinestèsies, aquestes confusions de sentits, és un dels elements més típics de la poesia del Ferrater. Per exemple, deia, parlant de la posta de sol, roig pudent de guineu. I no oblidem que als afores d'abans, a Barcelona, hi havia dos barris com la Guineueta o el Guinardó, que justament remetien a aquesta realitat primera. Un diàleg s'instaura amb l'amant. Digues, te'n recordaràs d'aquesta tambra? Me l'estimo molt. I immediatament la relaciona amb sorolls, peus d'obrers, de paletes. Al final, tornem al principi, és a dir, la llum i l'ombra. El cos recorda, encara tens, la pell mig del sol, mig de la lluna, la lentitud del que està passant, que lentes les fulles roses de les veus, ens fa pensar en Le Pont Mirador de Apollinaire. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Us deixarem la interpretació musicada d'un cugatenc, d'un veí de Sant Cugat on vivia el Gabriel Ferrater, Joan Artigas, que segons les seves pròpies paraules va voler seduir un poema que l'havia seduït. S'hi transparenta tota la sensualitat dels versos de Gabriel Ferrater. Que tingueu bon dia.
0: La persiana no del tot tancada.

0: que són paletes.
1: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
2: Radio Arrels. Anne Fiac, 95.

0: el lliu de casa amb l'agenda de Ràdio Arrels. Una finestra oberta als fets rellevants de l'actualitat festiva i cultural del nostre país.
1: Bon dia, sóc Miquel Aguirre, director del Museu Memorial de l'Exili, del MUME, que a partir d'ara, del 17 de gener fins al mes de maig, tenim una interessantíssima exposició produïda pel Memorial del Camp de Ribes Altes, que és una exposició dedicada a la figura del dibuixant i de l'artista Josep Bartolí, que en aquesta exposició, de nom Dibuixar és lluitar, és un recorregut per la seva obra, per la seva obra, doncs, que impacta sobre temes que tenen a veure amb la trajectòria i amb el periple personal d'en Josep Bartolí, que és un home que va estar al front de guerra, la Guerra Civil, i a més va estar als camps de concentració i va patir l'exili. I és una exposició, diguéssim, molt interessant i alhora molt, molt potent sobre aquest personatge tan conegut del món de l'art del nostre país.
2: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Calmella, 88.2.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Vilatges de Conflent. Comencem la nostra visita al vilatge d'Escaró, antic poble miner de l'Alt Conflent. Avui ens trobem a Escaró amb un bonic dia de tardor, fa bon temps, i el que ens farà visitar Escaró és ni més ni menys que el batlle de Daniel Aspa. Daniel Aspa, bon dia.
3: Bon dia.
2: Escaró, fem una carta d'identitat, ràpidament.
3: Escaró, doncs, hi ha 80 habitants l'any. I després, ho sabeu tots, és un país de miner. I aquí ens trapem al costat de la meria de l'escola. Són anat a aquesta escola aquí, aquesta. I aquest lloc és un lloc que ha estat fet després de la destrucció de l'altre costat del poble, perquè de l'altre costat del poble hi havia una escola i també la meria d'Escaró. Això ha estat construït als anys 60 per de les destruccions de l'altre costat. Doncs Escaró és sempre coses així. És destrucció, reconstrucció, destrucció, reconstrucció.
2: Situació geogràfica.
3: Situació geogràfica, ja veieu el Canigó aquí, el nostre Canigó. De l'altre costat és el Vallespí, ara som al Conflent. D'aquí ja veieu el Tres Esteles, que és la nostra muntanya, també, el Tres Esteles. De l'altre costat hi ha Suanyes, i de l'altre costat de la Serra, que veieu aquí dalt, hi ha Nyert. I els tres pobles, Nyert, Suanyes, Escaró, són pobles també que tenien població de miners. I doncs tenim una història de prop de nosaltres amb els altres pobles que són famílies també de miners i que han treballat a la mina.
2: Això és molt important, eh? En parlarem tot el temps de la nostra passejada per Escaró. Comencem a caminar, Daniel?
3: Sí, anem.
2: Sortim des de la mairie, l'Ajuntament, i anem cap a l'església, una església que no és tan antiga.
3: No, és pas antiga aquesta església. De cops, com faig passejades amb gent dins del poble, m'estic aquí davant de l'església i els dic, és una antiga església o nova? Si és nova, ha estat construïda després de la destrucció de l'antiga església en 1947, a l'altre costat de Escaró.
2: Escaró damunt.
3: Escaró damunt. I doncs, si dic, veieu, tots els rocs que veieu aquí són rocs de l'antiga església i els alemanys essayaient de trobar pourquoi cette église a été construite avec les pierres de l'ancienne église.
2: I doncs,
3: anem a la popa i veieu aquí aquestes tres. Se diu en francès les corbeaux, je sais pas com se diu en català, escarbeaux, les corbeaux, aquí, tres. I doncs ja veieu cares aquí un poc. Veieu cares que tenen, aquestes cares tenen 1000 anys, perquè l'antic iglesi era l'iglesi de Sant Martí. Sant Martí és avui, eh? Ho sabeu que és avui, Sant Martí.
2: El dia que gravem és l'11 de novembre.
3: És la festa d'Escaró, però ara se fa pas festa d'Escaró, és la festa major d'Escaró. Ara s'hem fet la festa a fi juliol, passa. Però la caldria fer tornar a la Sant Martí, a 11 de novembre. I veieu aquests rocs, tres rocs aquí, i bé, tenen cares velles de mil anys. Se veu un poc la cara amb els ulls de caixa costat, aquí.
2: Fem una descripció, hi ha una, la porta, i per sobre hi ha una marquisa, una marquesana, i aquests testimonis de l'església d'abans, que tenim també un panell, una foto que l'explica, perquè, com ho ha dit Daniel Aspa, el nostre guia, era una església molt antiga, la d'Escarro d'Amunt.
3: Ja veieu l'església, sobre aquesta foto, ja veieu aquesta església, veia, i veieu que de cada costat hi ha camí de ferro amb vagonets aquí. I l'església, l'antica església, de cada costat hi havia mena, hi havia galeries. I doncs, a la guerra de 40, el que s'ha passat era que hi calia un munt de mena. I doncs, que ha fet la companyia que explotava la mena a l'entorn de l'església, bé, ha fet galeries sota l'església. Sota l'església, ha fet galeries sota l'església. I doncs, a poc a poc, en 40, 40, 45, 46, 47, a poc l'església ha caigut, a poc a poc, i la campana que era aquí, un dia de 47, ha caigut un soroll, un gros soroll dins el poble, i el veia de les poques, Garendú, Marcelenc i un altre, i del municipi, s'han estat a prop de l'església i han vist que la campana era sus el presbiteri de l'església. La campana havia caigut del campanar fins a dessús del teulat del presbiteri. I doncs amb una garrotera han fet baixar a poc a poc, la campana, i han salvat la campana. I després d'això, 6 mesos després d'això, l'església ha caigut.
2: Completament.
3: Completament. I ara ja podem veure aquesta campana, és aquí, l'han salvada.
2: I encara ara la trobem a la nova, direm nova, església, que s'assembla molt a una església antiga, per això ha estat reconstruïda d'una manera antiga. Caminant tornarem a parlar d'Escarro d'Amunt.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 9.
3: Ràdio Arrels. A Vilanova d'Aragó, 95.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència

0: constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcir i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
3: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
4: Avui som a la frontera entre l'Alt i el Baix Empordà, al vilatge de Torroella de Montgrí, o com diuen els seus habitants, Tarroella. A més del famós castell, visible a molts quilòmetres de distància, aquest poble situat entre el riu Ter i el massís del Montgrí també destaca per la seva imponent església de Sant Genís. L'església és d'estil gòtic tardà, amb elements posteriors barrocs, i es va començar a construir el 1306 amb la pedra del massís del Montgrí, que de fet és al costat del poble. L'anterior edifici romànic, que ocupava el mateix lloc on avui hi ha l'església, havia patit un incendi i havia quedat destruït. Durant el segle XVIII es van afegir a aquesta església a la façana de Ponent un nou campanar i una capella. El municipi de Tarroella és especialment conegut pel poble costaner de l'Estartit. Aquest vilatge depèn administrativament de Tarroella, però és un lloc turístic conegut i té un port destacat de la zona. Davant mateix de l'Estartit se situen les Illes Medes, un dels espais d'interès natural més importants de la Mediterrània, per la seva gran reserva de fauna i flora marina. Però tornem a l'interior, al poble de Tarroella i a l'església de Sant Genís, perquè aquesta està íntimament lligada al Festival Internacional de Música de Torroella de Montgrí, ja que fins a la inauguració de l'Auditori Espai Ter, l'església va ser el principal escenari d'aquest certamen. Sentirem la Jove Orquestra Nacional de Catalunya interpretant l'obertura de l'òpera Il Signor Brucino, de Giacomo Rossini, dirigits per Josep Pons. L'enregistrament el va fer Catalunya Música el 8 de juliol del 94 des de dins de l'església de Sant Genís.

0: Acabem de sentir l'Orquestra Jove Nacional de Catalunya interpretant l'obertura de l'òpera El Signor Brucino de Giacomo Rossini des de dins de l'església de Sant Genís de Torroella de Montgrí. Aquesta església és una de les catedrals musicals del nostre país.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, a Ceret, 88.2.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 17 de maig del 2016 es publica el disc Descalces del grup Roba Estesa, un octet femení i feminista català creat el 2013 al Camp de Tarragona. És format per Alba Magrinyà, bateria i percussió, Anna Sardà al baix, violoncel i a les veus, Clara Colom a l'acordió diatònic i la veu, Clàudia García Albea al violí i a les veus, Gemma Polo a la veu principal, Laia Casanellas, guitarra espanyola, Helena Bantulà, guitarra elèctrica i Sandra Breik, intèrpret en llengua de signes. Canten en català i fusionen les músiques urbanes i festives amb l'instrumentació i melodies folk. Van crear els primers temes amb guitarra i veus i més tard van sumar al grup el baix i la viola. Roba Estesa va batejar la seva música com a folk calentó i aposten per la fusió de folk, rumba catalana, cúmbia i cançons populars d'autor. Denuncien la falta de visibilització de les dones en la música. L'any 2014 es van autoeditar una maqueta, el 2015 van guanyar el primer premi del concurs Sons del Mediterrani organitzat pel grup en The Rock, que els va permetre finançar part del seu primer disc publicat el 2016, Descalces, del qual escoltem el tema Déu podries. Sí.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de llibres.
1: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.
3: T'agrada aquesta música, estimat? És aquell disc que em vas regalar de George Moustaki i que tant ens agrada a tots dos. És molt amable, aquesta infirmera que tens. Quan li ho he demanat, pensava que m'engegaria a pastar fang o que pensaria que sóc boja. I, en canvi, m'ha contestat: i tant que és possible. I més, unes cançons tan maques. I aleshores m'ha explicat que és una enamorada de Moustaki i que li agrada molt una cançó que es diu Dansa. Balla per recuperar l'amor i la follia. Balla per enlluernar la teva ànima avorrida. Balla com es viu. Balla com s'estima. Balla com s'escriu a les parets un poema. Es veu que li agrada molt ballar. Però el seu marit, que odiava el ball i era molt gelós, no va deixar mai que ballés amb ningú. I això l'ha tingut frustrada tota la vida. Llavors s'ha posat a parlar de la vida trista de la Piaf. M'ha dit que el seu enterrament a París va ser impressionant i hi van anar 40.000 persones. Ja veus com és la gent. La van tractar de meuca quan era viva i de reina quan era morta. Set dones i un home sol, de Víctor Alexandre, publicat a les edicions Proa l'any 2009.
2: Esquitxos de llibres.
1: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels. A Burquera, 93.1.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
3: Som al conservatori de l'associació Terra dels Avis, aquí a Elna, i el Joan Lluís Mas, bon dia.
4: Bon dia, Miquel.
3: M'has penjat una espècie de sac del coll. M'expliques una mica què és això?
4: Sí, sí. T'he penjat un... Sí, una mena de sac, efectivament, al coll, que això servia per cuia fruita, sobretot per cuia abricots, quan ets al cim de l'escala, i que és complicat de posar el cistell, encara que tinguis un ganxo, sembla complicat, i a vegades muntes al cim de l'escala per cuia 4, 5 o 6 abricots i no val la pena muntar amb el cistell, que cal trobar una branca per agafar el ganxo i tot això. I llavors estan muntes amb això, que te penges al coll i ets totalment lliure, i llavors vas collint i te'ls vas posar com un cangur aquí.
3: Clar, perquè va penjant del coll a davant,
4: sí,
3: no?
4: Sí, sí, sí, per davant. I en tenim dos altres models que són totalment diferents, perquè la gent això s'ho fabricava a casa i cadascú, cada casa, se'ls feia una mica diferentment, i a vegades com una falda grossa. Aquest és fet realment expressament per cuia. A vegades és com una falda grossa que roblegaven, lligaven i que feia la potxa al davant.
3: Sí, sí,
4: clar. Vint aquí. Doncs això, evidentment, és per cuia fruita.
3: Tot i això, l'expressió, la frase feta que ens portes avui és anterior al moment de culla, és el més aviat pel temps, això passat Pasqua, que encara no toca, no?
4: Sí, perquè entre la primavera i el moment que comences a culla fruita, que serà a finals de juny, per exemple, o segona meitat de juny, i després a l'estiu, hi ha tot un llarg procés, i en aquest llarg procés, després de Pasques, ja saps que 50 dies després de Pasques, que hi ha?
3: Hi ha Pentecosta.
4: Hi ha Pentecosta. I Pentecosta, la natura és exuberant, i és ple de flors, de fulles, etc, etc, i la fruita encara és petita i verda, evidentment, i d'aquí el proverbi Pentecosta, l'enramejada, és a dir, coberta de rams, l'enramejada, coberta de flors, i morta de fam. Encara no hi ha fruita.
3: Clar, és tot molt bonic, però sí, que es mengi potser alguna cirera, però poca cosa més, no?
4: Sí, sí, sí, sí. Pentecosta, l'enramejada, coberta de flors i morta de fam.
3: Moltes gràcies, Joan Lluís Mas.
4: Gràcies, Miquel.
5: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Andreu Turrón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
3: Amb el Pere Jordà i l'Oriol Lluís Gual estem fent un repàs de la història de la música tradicional nord-catalana i avui parlarem de el gratlla, no confondre amb la gralla, del gratlla. Què és el gratlla?
4: Llavors, és segurament molt desconegut, ara mateix fins i tot, ara mateix, fa uns 10 anys llargs que es torna a descobrir, el, com se'n deia aquí al nord, el gratlla. Per exemple, potser alguns hauran vist passar algun article sobre el graire que van tornar a trobar a Arsèguel, o potser més segurament la gent haurà potser oït a parlar del grall de pastor. De fet, amb aquests noms, que són varis i varien segons on ens trobem, i segons les èpoques també, però parlem ni més ni menys que del grall o d'un instrument semblant al grall de la cornemusa, és a dir, l'oboè de la cornemusa, el que toca la melodia. És un oboè, és a dir, que és un buidat cònic que funciona amb un inxa, una canya doble. I en una altra crònica parlarem més en detall de les inxes. Doncs bé, hem trobat, es troba encara freqüentment en arxius o en col·leccions privades, uns gralls més coneguts com a gralls de pastor, doncs que no són ni més ni menys que el grall de la cornemusa, destacat de la seua cornemusa. Llavors, tampoc la cosa és tan senzilla, perquè sabem, per exemple, que el taller de torneria Reig a Torelló, que com a taller de torneria fabricava tot d'objectes tornejats, amb boix, amb faig, en fi, amb fusta, vaja, amb una especialitat d'instruments de música. Durant un temps van ser els únics o gairebé que fabricaven flabiols, per exemple, però aquest va ser un taller molt antic que podem fer remuntar a finals del segle XVIII i també van fabricar cornemuses, flabiols, evidentment, de tota mena, i com que fabricaven cornemuses, necessàriament sabien fer gralls. Passa que quan la cornemusa va caure en desús i que els músics que encara la feien sonar feien servir instruments antics i que adobaven quan tocava, però vaja, es van quedar amb la part més vistosa i amb la qual es podia tocar melodia, que és senzillament el grall, i això que feien sonar amb inxes de tible o tenora que anaven directament enxufades en el cim del grall, que així ens podia permetre a gent, el cas és que sovint eren pastors, no només, però en tot cas gent, diguem-ne, del camp, que s'entretenien i passaven l'estona, quan no era amb un flabiol, era amb un grall. Però, de manera molt recent, i dec aquesta informació a Lluís Obiols, arxiver a la Seu d'Urgell, tenim ressenya en aquesta enquesta que va fer, em sembla que se'n deia Zamora, a finals del segle XVIII. Sabem, en aquest resultat que aquell concerneix la Vall de Ribes, on la gent, em sembla que és de Ribes de Freser, si no em falla la memòria, contesten en aquesta enquesta i descriuen com se passaven la festa major, per exemple, en aquell moment, doncs, que és finals del segle XVIII, i parlen d'una gralla que ho descriuen, a més, ho detallen, no és sinó un instrument semblant al grall de la cornemusa, però que en aquest cas no és pas el grall destacat, és ben bé un oboè sencer, de la mateixa mida que un grall de cornemusa, però un oboè en si mateix, vaja. Tenim alguns gralls d'aquesta mena que ens han arribat. Dos d'aquests, per exemple, els podreu veure a la Casa Pairal de Perpinyà. Dona el cas que tots dos ens arriben de la Seu d'Urgell. Un que és molt, molt fi, molt bonic, ben tornejat, que és el bessó, de fet, d'aquest graire, com li'n diuen, que van trobar a Arsègal. L'altre, que ja té una forma més, diguem-ne, més rústega, també tornejat, però fet amb molta cura, molt interessant, també de la Seu d'Urgell, i fins i tot tenim el nom del qui va participar, en tot cas, fins i tot tenim la seva adreça en l'elaboració d'aquest instrument, el Ramon Cirera, que s'estava aleshores carrer de les Eres a la Seu d'Urgell. El que és interessant de remarcar amb aquests instruments és, efectivament, comparant les mides entre aquests gralls que es tocaven com oboès i els gralls de les cornemuses. Aquest graire com el d'Arsègal, per exemple, comparteix mides amb el grall de la Borrassa, per exemple, de Cairol, o de les cornemuses que fabricava el Valentí Turón, de la mateixa manera que aquest grall d'aquest senyor Ramon Cirera té molt a veure amb el grall de la cornemusa, de la primera cornemusa que va integrar les col·leccions del CIM. Doncs, aquests instruments, que poden semblar així, vas de joguina, però gairebé, malgrat tot, de retruc, ens aprenen coses sobre la fabricació dels grais, que al cap de les cornemuses, que al capdavall és el que eren.
3: I aquest instrument, quina relació té amb el seu homòfon, diguem, de la gralla més del Camp de Tarragona o del Penedès? Entenc que no deu ser casualitat que el nom s'assembli tant.
4: Llavors, de fet, la gralla és com sac de gemecs per la cornemusa. És el nom despectiu que en un moment donat es va donar a uns instruments que són molt més elaborats que el que llur nom podria deixar pensar. De fet, fins i tot gralla sabem que va designar el que en diem les xeremies primer i tenor. I el que avui dia designem com a gralla, històricament, per exemple, ho trobareu en les memòries, ara se m'escapa el nom, de com se'n deia. Memòria de coses que es perden, pas la meua de memòria, d'un senyor de Reus. Bé, sabem, això n'és un exemple, Bufarull, ja està. Ella en diu dolçaina, d'aquests instruments. De la mateixa manera que un instrument equivalent a les Terres de l'Ebre, és pas ben bé el que avui que designem com a gralla, però és de la mateixa família, a les Terres de l'Ebre li diuen gaita, i al País Valencià la dolçaina. Bé, però això és la mateixa família d'instruments que no té res a veure amb el grall de pastor, el gralla, o les xeremies, que aquests són oboès. La gralla, la gaita, la dolçaina són curts, relativament curts, són 36 uns 36 centímetres de llargada total, de mitjana, un cònic molt obert i un forat del polze que no es troba pas a dalt de tot, com seria el cas pel grall, per exemple, però que es troba al bell mig entre l'índex i el major de la mà damunt. Precisament al mig, que de fet això l'apropa més de les gaites, gralles orientals d'Àfrica del Nord fins a Turquia i fins i tot més enllà, i fins i tot per mides, l'apropa més d'aquesta pràctica d'una certa tipologia d'oboè de carrer, però organològicament no és gens la mateixa família que les xeremies o el grall de cornemusa. Però, evidentment, com que són instruments de plaça, de carrer, sonors, d'inxa doble i de buidat cònic, malgrat tot, no és estrany que la gent li hagi atribuït al mateix nom, tot i que després, quan es miren el detall de la construcció, no són el mateix.
0: Sí, històricament, és a dir que quan s'agafa textos antics d'aquí de Catalunya Nord, es pot de vegades veure passar la denominació Graia. Però, de fet, són homònims. No cal considerar gens ni mica que sigui d'aquest instrument del qual es parla. Depèn del lloc, de les èpoques, etc., etc. Amb qual hem començat, el Graia de Pastor, escoltant el col·lectatge dels anys 60, entenem que doncs aquests petits oboès que es tocaven els pastors amb ramats a la muntanya, la gent quan en parla diuen Graia. És per això que hem començat dient el Graia amb una T, perquè la gent deia el Graia, i masculí. Ja, doncs, no deien la Graia. I sovint, els autors més intel·lectuals que coneixien el terme de Graia escrivien la Graia. I després hi ha també la distinció doncs, amb l'oboè de joc, el Graia. Dins la literatura tot es va barrejant. Però és veritat que quan nosaltres fem recerques, per força som obligats a donar denominacions, anar a buscar també la cosa més propera. La idea no és inventar, és entendre de què parlem. I amb el Graia és un, com deia el Pere, hi ha aquest barreig entre els reig que són tornejats per ser tocats a boca directament, i tenim pocs exemples, per uns quants, aquí a Catalunya Nord, de grais de cornemusa, que el tio no té més la cornemusa, pensa un grai que era un senyor de Prats que es deia Fajola, tenia pas més la cornemusa, doncs tenia el grai i tocava com els altres. Només els reig i tot això són coses que ens venen doncs, de l'altre costat, del Principat, i tots aquests pastors que ens han deixat rastres de grais, la majoria, són gent doncs, del Principat. No dic d'Empordà perquè pensi que hi ha les Garrotxes i tot això, que han vingut. No és una... Es feia aquí, es practica, però és veritat aquí, que la gran majoria no són típicament gent originaris d'aquí. A Serret s'han col·lectat dos, per exemple, de grais, de fet pertanyien a un tio que venia d'Olot, etc., etc.
3: Doncs avui hem parlat d'aquest Graia. Moltes gràcies a Pere Jordà i Oriol Llosgual.
4: Merci, plau.
0: Gràcies.

0: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Radio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.

0: Donem-nos les mans, vine amb nosaltres. Donem-nos les mans, entra dins la nostra ronda. La dansa més bella del món és el bressó de la nostra força. Cada música és cant d'amor i de partició entre generacions.
1: Oui, entre toutes générations confondues.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 10.
3: Ràdio Arrels. A Sureda, 95.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
2: El llibre de la setmana amb Joana Serra.
4: Cada setmana la Joana Serra de la Llibreria Catalana ens proposa un llibre diferent i avui parlem d'un moviment que va tenir molta força aquí a Catalunya Nord ara fa ja uns quants anys i que ara ha quedat tot recollit amb un llibre. Joana Serra, bon dia.
5: Bon dia.
4: I el moviment era per

0: Dir no a la molt alta tensió, no?
1: Exactament, no a l'AMAT, no a el col·lectiu no a la THC, també molt conegut en francès aquí a Catalunya Nord, que va ser un moviment que ara es va acabar fa uns 15 anys, doncs té bastanta història, però que va tenir un impacte molt important en la societat, no només a Perpinyà, sinó evidentment per tota la zona on te passava, on era prevista aquesta línia, doncs de Baó fins... Ai, de Baó. Això és perquè sóc de Baó i que m'ha sortit del poble. Això és un lapsus de Baixàs fins a Bescanó. I de fet per mi són de les manifestacions jo com a ciutadana que més grans i més bèsties he vist a Catalunya, vull dir que realment és quelcom de molt popular. I què passa? Que aquesta entitat, el col·lectiu No a la THC, per estatuts van dir que quan aquest afer s'acabi l'associació doncs, es dissoldria. I han volgut, abans de dissoldre aquesta associació, deixar una traça i transmetre una mica aquesta lluita que va ser tan important pel territori. La qual cosa em sembla una cosa molt, molt interessant per explicar a les noves generacions què va passar, com van lluitar, de quina manera van aguantar, etc., i què van aconseguir, perquè també hi ha una mica de debat de sobre si realment van guanyar o no, perquè la línia es va fer, sí que es va fer, però soterrada, amb a més amb unes condicions de flux continu, elèctricament parlant, vull dir, no era, això ja, els detalls més elèctrics però són importants perquè també va ser, és la primera línia més llarga a nivell europeu que s'ha fet en aquestes condicions, etc. Explica també tota la recuperació política que hi va haver al final de dir gràcies a nosaltres quan de fet ja feia 15 anys que hi havia gent que estava allà lluitant. Doncs en aquest llibre, no a la THC, no a l'AMAT, que és un llibre en bilingüe i la qual cosa han tingut molta voluntat de fer-ho en bilingüe, l'ha fet un jove periodista que es diu Lluís Dagues i ho han anat a demanar justament en algú que en aquell moment era molt jovenet per agafar una mica de perspectiva i fer-ho de manera més, diguem, neutra, i fer com una mena de diari, de crònica cronològica d'aquesta lluita i deixar, doncs, tancat, diguem, aquest episodi i aquesta i destacar que gràcies a aquesta gent i a aquesta gent que va lluitar no tenim unes torres de molt alta tensió que travessen i que matxaquen tot el nostre paisatge i territori. Doncs em sembla una bona... un bon homenatge a tota aquesta gent, a tot aquest col·lectiu que va lluitar perquè no hi hagin aquestes torres d'alta tensió i és una novetat d'aquest Sant Jordi 2026.
0: Doncs aquest No a la THC que ha escrit el periodista Lluís Dagues i publicat per Trabucaire. Moltes gràcies, Joana.
1: A vosaltres.
2: El llibre de la setmana amb Joana Serra.
3: Radio Arers, a tercera, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrels del Vallespí.
3: Una crònica del Centre Cultural Català del Vallespí.
4: Amb Miquel Rodríguez, de TV Vallespí.
5: Bon dia. Som a l'estudi de Ceret de Ràdio Arrels amb la Magali Masferrari, que és presidenta del Comitè d'Agermanament Reinès Massanet de Cabrenys, amb qui doncs parlarem d'aquesta associació que ella presideix. Bé, abans de començar, us volíem doncs compartir la bona nova que des del Centre Cultural Català del Vallespí, en col·laboració amb Ràdio Arrels i TV Vallespí, anirem fent tot un seguit d'entrevistes per presentar les associacions catalanes del Vallespí. I vet aquí que tenim a la Magali. Bon dia, Magali.
6: Bon dia, Miquel.
5: Ets corresponsal de l'Independent, oi? Ja fa
6: sí,
5: temps
6: també.
5: Que la gent
6: Reines,
5: te pot llegir.
6: Per Reines i Tallet. I de cops per Ceret. Bé.
5: I membre del CCCB des de fa força temps, se pas si ens en podes dir quatre paraules.
6: Sí. És una manera de parlar, de fer conèixer el català i de fer conèixer també les històries del territori. Perquè hi ha moltes entrevistes de gent, sovint gent grans, i que coneixen anècdotes, històries, i que ho expliquen en català. I doncs això és bé.
5: I llavors, me voles explicar una mica en què consisteix aquest agermanament amb els nostres veïns de Massanet, que tants els estimi? Aprofitem per dir un moment que són gent fantàstica, oi? Sí o no? Que la gent... No hi ha poble tan més bonic que Massanet. O sigui...
6: Sí, ja ho sé. Bé, jo m'agrada perquè el meu avi ha nascut a Fussimanya, al mas de Massanet, al segle XIX. I doncs, l'agermanament, doncs, hi ha Massanet i Reinès són déjà lligats per relacions familiars, d'amistat i tot això, perquè és a prop, per anar a Massanet fa una hora d'un costat o de l'altre, mais és a costat, és a prop. L'agermanament ha nascut en 1988, perquè els alcaldes de Reinès i de Massanet eren Joan Vinyes a Massanet i Miquel Baix a Reinès, que saben junts per la muntanya. I sempre feien àpats, feien festes. I doncs un dia han decidit de fer l'agermanament. Voilà. I doncs s'ha fet en 1988. I hi ha hagut una cerimònia a Reinès, una a Massanet. I depuis se fa sempre coses entre els dos pobles. I al començament la presidenta era la Marie Armentier. I després ha deixat la plaça a Robert Julià i després Sunjo. Voilà. I doncs... Mais ho escric perquè hem fet mélange ple de coses. Ple de coses.
5: Jo tinc un greuge històric, veieu, amb el Tractat dels Pirineus o la repartició administrativa dels vilatges, però jo penso que el Massanet hauria de fer part del Vallespí, sí o no? O
6: sí.
5: Nosaltres part de les Salines.
6: Oui, la Salina, sovint hem fet trobades a la Salina. Mais quan era petit, anava a la Salina cada festa amb els pares i voilà. Mais sí, segur. Mm.
5: De fet, la meitat de la gent de Sant Llorenç
6: oui,
5: és d'origen massanetenc.
6: Sí.
5: I la meitat de la gent de Massanet és de famílies de Sant Llorenç.
6: Oui,
5: vull dir que realment
6: Llorenç,
5: el lligam
6: sí.
5: És innegable.
6: Oui. Perquè abans la frontera no era una frontera. La muntanya no era una frontera, tampoc. Era un lloc de passatge.
5: Resta avui en dia, i ja entrarem en les accions concretes que feu, però els aplecs com el de Vila-roja o el de Sant Aniol o BSB, que els aplecs aqueixos que se fan encara en aquesta zona muntanyosa entre el Vallespí i la Garrotxa, són, veieu, un bon exemple, no?, d'aquest lligam que esteu intentant mantenir, preservar i...
6: Sí, perquè aquests aplecs han servit fa temps a fer encontrar joves que s'han quedat i ara, veieu-nos, hi ha famílies de tot del nostre costat que s'encontren, i amics, i voilà, els lligams queden, perquè tothom, sembla que la gent que fan això, qui organitzen i qui van, són convençut que és una bona cosa de guardar aquests lligams de part i d'altra de la frontera, que no existeix la frontera, però. Mais Iuruna, per exemple, coneixes Iuruna? És un...
5: Conec pas.
6: Iuruna és una... És a Albanyà.
5: D'acord.
6: Iuruna és un tot petit poble, i hi ha una escola, i tenia abans passat allà, perquè en tinc un xic potut hereu aquí. I un dia amb el meu cosí germà hem anat a Iuruna, i cada any, per la festa, se fa una... hi ha una persona que explica la història de la seva família. I doncs jo aquest any, quan vaig anar, he explicat la història del meu avi, de la meva família. I m'ha fet ple, perquè la gent són interessats per això. Històries d'abans, però és això que ha fet créixer tot el rest.
5: El que ens explicaves abans, Magalí, presidenta del Comitè d'Agermanament de Reiners i Maçanet, és que el lligam existia i que va ser perquè dos batlles s'entenien força bé i se retrobaven regularment als aplecs i caminades que van decidir agermanar els seus vilatges, quan realment Maçanet s'hauria pogut agermanar també amb Costoja o també amb Ceret o Sant Llorenç. I el fet és que fa un goig particular sempre. Anar a Maçanet de Cabrenys és realment una experiència sempre molt plaent. Vull dir que hi ha pas un dia que no sigui agradable a Maçanet, no? És més, un xic més obert, més luminós. I bo, la gent de Maçanet ens acull molt bé, no? Quan anem nosaltres al Vallespí a Maçanet, sembla que som veïns i que ens coneixem de tota la vida.
6: Oui.
5: I llavors, efectivament, l'any passat vam anar amb Té Vallespí, vam anar a Maçanet de Cabrenys perquè hi havia l'aniversari de l'agermanament. I sembla que, doncs, això ja ens ho va explicar l'Eva, però ens ho explicaràs tu ara. Com és això que feu de la marxa queixa de castell a castell?
6: Això és una experiència fantàstica. De castell a castell és un camí que ha estat iniciat fa quants anys. I amb Jean-Paul Escudero, en fi, era una comissió extramunicipal de l'Ajuntament. Hem cercat, perquè ha pas estat fàcil de trobar la traça d'aquest camí, perquè sovint era privat i la gent no volien que passessin, i doncs hem cercat, i hem trobat el camí com té de ser. I fins a després del Maspatau és el nostre camí, i després s'ajunta amb el camí de la comunitat de comuna que passa a la Cresta, Colric i Roc de Frausa. Hi ha molta gent que pren aquest camí per anar a Maçanet. De cops m'ho diuen, de cops no, però ja sé que sovint me diuen, i els dic, bon, és llarg, perquè fan l'anada, me pas
5: no és pas possible després d'un àpat amb el vi a porró, vaja. Haver de fer la tornada és difícil,
6: tornen en cotxe, si algú va cercar un trevent, torna l'endemà.
5: Me són més de 5 hores de caminada.
6: Set. L'agermanament, cada 5 anys fem una festa. Donc en 2028 serà a Maçanet. Ja ho sap l'alcalde. I he dit. Donc, hi ha sovint un autobús que porta la gent i tot això, però quan fem aquesta festa, la gent no venen a peu, o alors, si venen a peu, no fan tota la caminada, fan un tros, i hi ha que venen en vélo aussi, en bicicleta, bon. Mais hem fet curses de lleu, un cop dans un sens, un cop dans l'altre, amb curses de lleu, avec des étapes, i això era fantàstic, també. hem fet exposicions també junts amb la gent de Massanet, pintors de Massanet, pintors de Reines, hem fet a la Capella Sant Pau o a Massanet, i trobades amb el Nens també, sovint, a les Salines o a Massanet. En 2000, l'any 2000, hem fet una trobada al Nens amb marxat de Fontfreda, fins a Roc del Pou. Aquí els alumnes de Massanet els esperaven i hem baixat tots junts fins a Massanet. Donc, el meu hem baixat de Fontfreda fins a Massanet.
5: Déu-n'hi-do.
6: Sí, mais hem tornat en bus. Mais a Massanet hem estat rebuts com de reis per als pares. I, era fantàstic. Hem anat a veure la Pedra Dreta, les Creus, la Salvatana, la fàbrica de pipa. Era el darrer any que ha marxat aquesta fàbrica. I els nens s'han tot visitat. I la nit hi havia un grup de músics que van venir també. I doncs cantaven de les carrers de Massanet. Era fantàstic. Era un dia de fantàstic. I hem tornat a mitjanit a Reines. En bus. I coses així és important perquè els nens que viuen això, quan són grans, sabran que Massanet és un poble que acollidor. I a la fi, al camí, a la fi de la caminada, és un xic pelut a Massanet, se no se veu ben bé el camí. Hi havia alumnes per tot arreu a Massanet. Quan era avall, me faltaven alumnes. Me han arribat perquè, de totes maneres, baixes i caus a Massanet. I voilà.
5: A Massanet també hi ha la pedra que falta del Pont Vell,
6: oui,
5: oi?
6: Oui,
5: que seria el diable
6: dreta.
5: Que...
6: Oui,
5: la pedra dreta, se diu?
6: Oui.
5: Ens ho expliques, Magalí, per acabar?
6: La Pedra Dreta és una... L'explica l'història?
5: Veieu, hi ha molts auditors de Ràdio Arrels que la coneixen.
6: El diable, el dimoni...
5: A mi sempre m'agrada escoltar històries.
6: Perquè l'arquitecte que volia fer el punt, no hi ha sempre el punt... caïa. I doncs ha demanat al dimoni. El dimoni, sí. Però si t'ho faré, me donaràs la primera ànima que passarà sota el punt. Ok. Alors el dimoni s'ha de pedres a partut amb els seus companys perquè tenien fet la nit. I a Massanet el dimoni portava una pedra i com s'afanyava ha deixat caure la pedra. I ha caigut a Massanet. I el punt del diable... Alors, oui, l'ànima que ha passat és que la gent de les Seretans han posat una cassola a la cua d'un gat i han fet passar el gat i el dimoni s'ha enganyat, pensava que era un home que passava. I al punt de Seret falta una pedra i es deia que és a Massanet.
5: Jo aquesta versió la coneixia pas. Moltíssimes gràcies, Magalí, per aquesta entrevista a l'estudi de Seret de Ràdio Arrels. Que som doncs membres del CCCB i volem donar a conèixer a la vida associativa catalana del Vallespí. Molt bona tarda.
6: Bona tarda també, a Miquel, i fins una altra.
7: Ràdio Arrels, a tuí, 95.

0: ràdio a Reus.
1: A Canet, 95.
2: No sé què deu tenir el Nadal, que tot i el seu màgic color,

a il·lusionar, poder entregar-me un altre cop amb mon germà fent el pessebre, tornar a sentir el cant dels pardals, poder trencar el glaç dels bassals i olorar

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals.
0: Enric Balaguer. Setena part. Josep Maria Figueres, quina és la relació de Pau Casals amb la religió, amb l'Església?
1: Casals es forma musicalment amb una església. Casals té els seus festivals de música a Prada amb una església. Casals a Puerto Rico està amb una església. La vinculació de Casals amb una església és constant. Constant perquè la seva mare, malgrat dir-li que no creu en les lleis, etc., etc., l'impregna de valors. I quan hi ha aquests valors, hi ha l'església. No és, però, allò que en dirien una beata, un de misses, però sí que hi participa. De cap manera està vinculat a la maçoneria, com algú ha suggerit, però sí que ell entén que l'església és part consubstancial i pateix. Mai he vist una veneració tan alta com a Assís, agenollat, la Marta a terra, i ell agenollat amb una, sota un coixí, a Assís, a Itàlia, arran del pessebre, en el lloc en el qual hi havia la famosa grota d'on va aparèixer el que és el pessebre. Quan va a Natzaret, quan va a la cova de Betlem, quan va a Jerusalem, les cartes que li envia el Joan Alavedra, el seu biògraf, que fa una biografia esplèndida, poètica, i que si ve històricament doncs, hi ha poques dades, però sí que el situa humanament d'una manera magistral, com a gran periodista que era l'Alavedra, ell té doncs, una veneració absoluta, un respecte immens. I tant és així que el pessebre, a l'arxiu de l'Orfo Catalau, he pogut veure amb tot deteniment, amb tot detall, vol que el pessebre s'estreni al Vaticà. A Montserrat hi va sempre, i quan un monjo de Montserrat sigui el pare Ildefons Lobo a Memphis, que va escoltar el pessebre, diu, un monjo de Montserrat, diu, entri. O quan els monjos de Montserrat el van a veure a Prada per parlar de les seves peces clàssiques que havia compost, el Nigre de Summa, Verge Maria, Home, Omnes, etc., de les quals donarà els drets a l'abadia de Montserrat i encara avui es reediten els discos, la implicació, per tant, de Casals amb l'Església és absoluta. No des d'aquesta dimensió de veneració cega, sinó d'una imatge profunda de fe.
0: Escoltem un extracte de l'oració a la Verge de Montserrat de Pau Casals interpretada per l'Escolania de Montserrat.

0: Parlem ara del seu recorregut, que després de la derrota dels republicans, que finalment fa arribar Pau Casals a Prada al Conflent.
1: Casals es belluga per París com a casa seva. Es belluga per Londres com a casa seva. Per tant, està en aquests moments a cavall de París, va i torna, i un dels elements que he pogut fer per la biografia i que estic pensant de reproduir com a apèndix és la cronologia de les cartes. I gràcies a la cronologia de les cartes en el que hi ha la ciutat i l'any, he pogut veure com a l'any 38 ell ja estava al Gran Hotel de Prada. I per tant, doncs, ell va i ve. No marxa aquella imatge ràpida que podem dir, no, el febrer, el final del 39, el gener del 39, doncs, on marxa? No, ell no hi marxa. Ell ja hi era. Però és que havia vingut, havia marxat, havia tornat. Se li havia fet un salconduit, com a músic, i torna. La por que hi havia és de que potser no tornarà, però torna. I la primera vegada, el 36, ja li donen papers, el 37 i 38, per tant, surt i torna. Per tant, és home ja de confiança. Altres no tornen, ell torna. I aleshores, a Prada hi arriba gràcies a uns contactes amb la família Guarro, que hi ha aquesta relació que li recomanen. Ell veu també que és una ciutat propera, per morfologia, ja sap que Catalunya del Nord és Catalunya, però té aquesta tipologia de ciutat, és una població catalana, s'hi troba bé, i aleshores ell va bé, estarà primer en aquest gran hotel uns dies, intentarà marxar quan hi hagi l'ocupació nazi, tindrà la mala sort que el Chaplin és bombardejat i per tant hauran de tornar els dos taxis, amb un hi van els a la Vetra i amb l'altre ell hauran de tornar els dos taxis de travessant una altra vegada des de la costa de Normandia fins a Prada, i allà estarà en diverses casetes que se l'han recordat. Si bé la més coneguda és la famosa Vila Colet, perquè hi estarà més temps, hi estarà 10 anys amb els Alavedra, amb la família Alavedra, per cert, el Joan Alavedra, però també havia estat amb altres dues o tres de petitetes, que totes gairebé, quan me les va ensenyar en Gual, són similars, senzilles, humils, planta baixa, una miqueta de jardí i una habitació, i a vegades havia de posar el violoncel damunt del llit perquè no hi havia espai. Ell és una persona austera, és la seva mare li mostra, li ensenya, i aleshores la seva mare li transmet també aquests valors. Per tant, ell és feliç doncs, fent una partida d'òmin al vespre amb els amics, és feliç parlant els diumenges amb les tertúlies que fa, sigui a Prada o sigui a San Juan de Puerto Rico, doncs amb els amics catalans, i tocant, i assajant al matí, anant a fer el passeig. Persona, per tant, frugal en la seva vida, fuma poc, una pipa poc, pràcticament no beu perquè el madejava, i no beu, és abstemi, i es manté, per tant, doncs, amb una vida doncs, de relació molt cordial. Les cartes ens permeten veure doncs, com és la seva relació amb el món, com tants i tants exiliats a l'època que tenen amb les cartes aquesta expressió de la seva vida, i per tant doncs, és una vida socialment molt senzilla. Però a l'Oda és convidat arreu, de la Casa Blanca doncs, als palaus, o va a les grans sales, de la Pleyel a les primeres d'Estats Units, de Nova York, de San Francisco, etc. I per tant, doncs, es belluga arreu amb naturalitat i amb normalitat.
0: Acabarem, Josep Maria Figueres, amb el debat permanent, Pau o Pablo?
1: Bueno, Pablito. Ell de petit la seva mare li deia Pablito. Per tant, ell, els catalans amb els noms ens hem de fixar que aquell nom, quants n'hi ha que es diuen Francisco i d'aquí ve Cisco, quants n'hi ha que es diuen Conrado i aquí a l'Empordà ho tenim, que tenim molts noms d'aquesta matriu que ja s'ha assimilat. Per tant, no vol dir res. Ara bé, A Pau té una connotació en francès i ella a París hi havia viscut, hi havia anat i l'escrivia la primera vegada quan va a Bèlgica, si està 4 dies després quan torna de Brussel·les després d'aquest contacte infructuós que el ridiculitzen si passa un temps, els 2 primers anys després viurà gairebé a 10 anys, etc. Per tant, a francès Pau no t'ho diuen pas, aleshores hi ha una distorsió. D'altra banda, quan s'escriu a Catalunya, ell sempre signa Pau, les cartes, Pau. Ara, quan és un acte públic fora, fa Pablo. Quan és una acció que ell controla, posa Pau. Quan no la controla, li surt el que posen els altres, que en aquest cas pot ser Pablo o pot ser Pau. Però ell utilitza Pau. Sempre amb naturalitat i amb normalitat. El fet és que la família li deia Pablito i que Pablo és el nom amb el que comença. Jo mateix he vist que els meus llibres, quan tenia 10, 11, 12 anys, signava José, no signava Josep. Això va ser posteriorment quan ja vaig tenir una mica consciència de l'opressió. Aleshores vaig dir, jo vull recuperar el meu nom, i em vaig posar Josep. Però ell comença, per tant, doncs, amb una rutina, un mimetisme, etc. Pablo, com comença escrivint en castellà, com la majoria de persones, comença a escriure en francès i quan prenen consciència es passen al català, catalanitzen el nom, etc. Per tant, ell és Pau pels catalans i per ell, i Pablo internacionalment, i no sempre, només en una part. Molts concerts i al final de la seva vida sempre serà Pau.
0: Moltíssimes gràcies, Josep Maria Figueres. Fins aviat.
1: Fins una altra.

Era la setena part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau, amb Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals. Un programa de Radio Arrels Conflent.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest tema tan formidable amb què hem obert avui és In the Mood, una de les peces més representatives de l'orquestra de Glenn Miller. Per bé que no era pròpia d'ell, era una peça popular a la qual Miller li va imprimir un segell tan especial, tan personal, que la va fer seva per sempre més. I és que Glenn Miller serà avui el nostre protagonista. Glenn Miller no va ser mai un músic cinematogràfic. No va ser mai un compositor de Hollywood, però la seva música era tan brillant, era tan impossible mantenir-se indiferent quan sonava una de les seves melodies, que és lògic que el cinema no sols les utilitzés, sinó que fes aparèixer el mateix Glenn Miller amb la seva orquestra en algunes pel·lícules. Una d'aquestes pel·lícules va ser Sun Valley Serenade, Serenata de la Vall del Sol, que a l'estat espanyol va tenir l'imaginatiu títol de Tu seràs mi marido. Els primers anys de Miller van ser molt durs econòmicament. De fet, va abandonar els seus estudis a la universitat perquè l'únic que de debò li interessava era la música i s'ho sorprenia contínuament. Però com que no tenia diners, es veia obligat a empenyorar el seu trombó i treballar en una benzinera per poder viure. Als 24 anys es va casar amb el seu amor de tota la vida, una companya d'estudis que es deia Helen, i li va regalar un collar de perles d'imitació perquè no tenia diners per a més. Però quan tenia 37 anys i la seva música sonava contínuament per ràdio, ell va regalar a la Helen un collar de perles autèntiques i també li va regalar aquesta melodia amb el mateix nom, Collar de Perles.

Collar de perles, un regal de Glenn Miller a la seva dona. No va ser l'únic gran regal que li va fer, perquè tots dos van estar sempre molt units. Ella no va ser mai una mera esposa que espera que el marit torni de gira. La Helen va influir molt a la seva carrera, fins al punt que és probable que ell, sense ella, no hagués arribat mai a desenvolupar el seu talent. Ho dic en el sentit que ell es delia per tenir una orquestra pròpia i fer que sonés amb un segell especial, un segell que fos inconfusible i li donés personalitat. Però es va abandonar a la comoditat de fer de músic de sessió, de cobrar i no preocupar-se de res més, i va ser la seva dona qui el va sacsejar. Li va dir que l'havia decebuda. Li va dir que aquell no era l'home que l'havia enamorada amb els seus somnis artístics. I ell va reaccionar. L'any 1942, Glenn Miller va aparèixer en una segona pel·lícula titulada Esposes d'orquestra, que girava entorn dels embolics i les gelosies de les dones dels membres d'una orquestra. Però tot plegat era un pur pretext argumental per donar cobertura a Glenn Miller, que era el veritable reclam de la pel·lícula, de la pel·liculeta, més aviat dit. Si voleu gaudir de Glenn Miller cinematogràficament, us recomano Música i llàgrimes, del gran Anthony Mann. Aquesta pel·lícula explica la vida de Glenn Miller magistralment interpretat per James Stewart. Una de les grans melodies que sona a Música i llàgrimes és la que descriu la ruta d'un tren que surt de l'estació novaiorquesa de Pennsylvania, que passa per Baltimore i Carolina del Nord i arriba a Tennessee a l'estació terminal de Chattanooga. La cançó, és clar, es diu Chattanooga, Xuxu.

Chattanooga Shoo-Shoo, una cançó que va fer famosa internacionalment la ciutat de Chattanooga, a l'estat de Tennessee. L'èxit va agafar Glenn Miller en plena Segona Guerra Mundial i ell, per raons patriòtiques, va decidir apuntar-se voluntari a la Marina per dirigir una orquestra militar i poder animar les tropes de les bases americanes. Aquesta decisió tenia mèrit perquè suposava renunciar als molts diners que guanyava cada setmana amb la seva orquestra. Però la Marina el va rebutjar i aleshores va provar sort a l'aviació, que sí que el va acceptar. Al principi, ell estava molt desil·lusionat perquè s'havia pensat que podria tocar les seves músiques, i en canvi li van dir que res, que es limités a dirigir l'orquestra, tocar les marxes militars de sempre. Però és clar, a Miller aquestes marxes l'avorrien i finalment, transgredint una mica les normes, va aconseguir col·locar la seva música. I com que l'Estat Major va veure que amb aquells temes els soldats s'animaven, li van donar carta blanca. Miller va estar 2 anys a l'exèrcit fins que un dia de molt mal temps i boira, el 15 de desembre de 1944, el petit avió en què viatjava no va arribar mai a la seva destinació. Va desaparèixer. Dic desaparèixer en el sentit més literal del terme, perquè les restes de l'avió no s'han trobat mai, i encara menys el cos de Glenn Miller. En principi, com que no hi havia el cos, no podien declarar-lo oficialment mort, i li van amagar la informació a la seva dona durant 8 dies, fins al 23 de desembre. No ho podien allargar més perquè estava previst que el dia de Nadal Miller oferís un concert des de París que seria transmès per ràdio i ella l'escoltaria des de casa seva. I efectivament, el dia de Nadal, l'orquestra de Glenn Miller, dirigida per un amic d'ell, el compositor Jerry Gray, va oferir el concert. De tota manera, fixeu-vos-hi, no va ser fins al desembre de 1945, fins al desembre de 1945, és a dir, un any després, que Glenn Miller va ser reconegut mort oficialment. Van investigar, no van trobar res i van decidir que l'accident havia estat fruit d'una combinació de 3 fatalitats. Un error humà, una fallada mecànica i el mal temps. En tot cas, Glenn Miller va morir molt jove, tenia només 40 anys. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Roc Casas a les vies de so, i per tancar també aquest record a la música tan meravellosa que Glenn Miller ens va llegar, escoltarem el tema Pennsylvania 6000, que ell va dedicar a la seva dona, a la Helen, el dia del seu aniversari. I és que el 6000, el 6000, era el número amb el qual ella telefonava sovint quan ell estava tocant el Cafè Rouge que hi havia dins de l'hotel. El dia de l'aniversari de la Helen, Glenn Miller va portar en secret tota la seva orquestra a casa seva i van tocar a la Helen aquesta cançó, Pennsylvania 6000. Fins la setmana vinent, amics.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon dia, sóc Agnès de l'oficina de turisme Conflent-Canigó. Us informo que del diumenge 24 de maig fins al 31 de maig, l'oficina de turisme organitza Azimunt, una setmana esportiva totalment dedicada a les activitats de natura al cor del Conflent. Bicicleta, senderisme, trail, cadascú podrà avançar al seu ritme, però tots en la mateixa direcció. Al programa, diumenge 24 de maig, la ciclo de jo, amb una excursió cicloesportiva, una excursió gravel, un recorregut BTT pels nens, una caminada lúdica, escape del bosc. Del dilluns 25 al divendres 29 de maig, una excursió guiada cada dia. Els dies 30 i 31 de maig, el trail del Conflent. Programa complet i inscripcions sobre www.turisme-canigó.com. No us perdeu aquesta setmana d'animació esportiva al Conflent.
3: Vos també anuncieu el que organitzeu. Entreu en contacte 04 68 35 47 48. agenda@radioarrels.cat.
4: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
5: Radio Arrels, són les 11.
4: Radio Arrels.
6: Radio Arrels.
7: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
8: Sóc a Ceret per fer memòria amb un ceretà molt actiu en diverses associacions culturals i esportives. Ara s'ha calmat un poc. Va néixer en un dels edificis emblemàtics de la vila, a la Torre, a la Porta de França. Renat Buscató, bon dia.
9: Hola, bon dia.
8: I gràcies d'acollir-me a casa teua.
9: Molt bé, sí.
8: Jo he localitzat la casa de seguida perquè he vist un llaç groc, una bandera catalana, i dic, això és la casa del Renat.
9: De Renat, sí, sí, sí.
8: Ens explicaràs com és que vas néixer a la Torre, el treball d'impremta, com has cantat a la coral Deodat de Sabrac, els mariners del Canigó, i ara el taller de cant, Semisarem, com has fet teatre amb el grup Fonfreda, la creació de la colla sardanista Cireres de Ceret, l'agermanament Ceret-Banyoles, el Goig dels Ous, és pas acabat.
9: Sí.
8: Ens has de parlar també de les teves activitats esportives, la cursa a peu,

0: amb maratons, la Ronda Ceretana, la cursa al Canigó i també la bicicleta. Enguany has fet el Tourmalet.
1: Sí, sí, enguany he fet fort, enguany.
0: Cultura i esport.
1: Sí.
0: Bé, Renat Buscató, parlem de les teues famílies. Del costat pare, doncs, els Buscató, el besavi
1: sí.
0: era de Palau Saverdera, sí. a l'Alt Empordà, sí. al peu del monestir sí. de Sant Pere de Rodes.
1: Sant Pere.
0: Un fet que vas descobrir tard, això.
1: Molt tard.
0: No ho sabies.
1: Perquè el pare mai m'ho havia dit.
0: Sí.
1: I jo que buscava gent del sud per enraonar. I donc un dia he caigut sobre el llibret de família del pare i donc veig marcar Ramon Buscató, bon, a Serret, Joan Buscató, l'avi Sabater, a Serret, i Joan Buscató, Sabater, a Palau Saverdera. Ma! Això, quan he vist això, de com el pare mai m'ho havia dit,
0: sí.
1: i doncs amb la dona i anem. Era un divendres, anem a aquest poble, que coneixia pas, i doncs posem el cotxe, i doncs bon, bec un cafè, dic, la dona pot ser aquí, ho sabran. Rem d'aquest cafè i parlam en castellà, dic, aquí no, ho sabran pas. I doncs fem un petit camí, i bec una pizzeria antiga, dic a la dona, aquí pense que serà la bona adreça. Doncs rentre dins d'aquesta botiga, hi havia una nineta i la mare, potser. Els dic, bon dia, me dic Buscató. N'hi ha aquí de Buscató? Fava que sí que n'hi ha. N'hi ha dues famílies. Ah, bon. I aquesta dona diu, nina, vés a portar un carrer de la costa. Aquesta nineta ens acompanya en aquesta casa, un carrer de la costa, truqui, i la porta s'obre. I es diu, bon dia. Me diu, bon dia. Com vos digueu? Buscató. Jo també. Entreu. De seguit. I doncs me diu, bon, jo parlo francès. Ah, no, som pas vingut aquí per parlar francès. Com parlo francès? I bé, diu, a una època hem estat a Torrelles. Aquesta gent han estat a Torrelles 2 o 3 anys. Bon, sé pas en aquesta època. Sí. I hem pres han tornat a Catalunya. I doncs allà som mostrat a papers, havia fet una fotocopia, i me diu, bon, me diu, en Joan, el meu home, no és aquí, quan vindrà, li parlaré, vos tornarem a trucar, m'ha fet el cafè, hem estat una mitja hora, i doncs hem entrat a casa. Al bord de 3 setmanes, un home que me truca, me diu, bon dia, sóc en Joan Buscató de Palau, sent de la mateixa família. Molt bé.
0: D'acord.
1: I doncs aquí donc, ens hem encontrat, hem partit a Llucas amb la xampanya a Sant Honoré i per fer un repell. I saps que allà, a taula, fins a les 4 eren a taula, aquell home ballava sardanes, com jo, li agradava habaneres, doncs tot va anar bé.
0: Doncs vas retrobar les teves arrels empordaneses. Bona. El teu padrí, doncs, Sabater, neix a Serret.
1: Sí.
0: El teu pare és perruquer de dones,
1: sí,
0: també neix a Serret, i és ell, el teu pare, que compra la torre,
1: sí,
0: la Porta de França.
1: L'any 55,
0: l'any 55.
1: Me'l recordi, tenia 9 anys,
0: sí.
1: i me'l recordi doncs, que bon, van trobar sous per comprar, perquè sí. devia ser poc cara. En aquesta època pensi que era 3 milions. Aquesta casa feia partida del Cafè de França, que era una cooperativa dels anys, que era el cafè dels obrers. Jo sóc nascut dins la torre i doncs totes les festes se feien a la plaça del barri. Donc,
0: tu eres en primera línia.
1: En primera línia. M'agradava la música de ballar. Ja a 5 o 6 anys ja ballava ja. El ball d'enfant, el carnaval...
0: Ho comentarem després perquè vull completar
1: sí.
0: les teves arrels familiars.
1: Sí.
0: Del costat de la mare, la teva mare neix a Perpinyà.
1: Sí.
0: I tindrà una botiga, tindrà una espisseria
1: sí,
0: a Serret, al costat de la torre.
1: Al costat de la torre.
0: Eh? Hi ha la torre, a l'esquerra l'espisseria de la teva mare
1: sí.
0: i a la dreta la perruqueria del teu pare.
1: Això mateix.

0: Avui faig memòria amb Renat Buscató en aquest setembre 2020. Som a casa seva, a Ceret. Ja sabem que neixes a Ceret l'any 1946,
1: sí.
0: A la Torre.
1: A la Torre, sí.
0: La Porta de França. Això de néixer en un lloc com aquest, quina sensació et dona?
1: Quan era més petit, amics em deien, qui tens a la Torre? Un canú. Veus?
0: Sí, clar, deien, és com un castell, això. Coses,
1: sí, com un castell.
0: Sí,
1: i,
0: d'acord.
1: Sí.
0: Tu vas a escola a Ceret?
1: Sí, he anat a escola a Ceret, evidentment.
0: L'escola no és que t'agradi gaire,
1: no,
0: tu,
1: escola,
0: eh?
1: L'escola no m'agradava massa, però penso que tenia poca memòria. És molt important, la memòria. I doncs vaig fer l'ACP, l'ACM, i després donc, vaig passar la sisena al Liceu Mixt d'Eudat de Sevrac, perquè cal sapiguer que abans, aquell liceu hi havia fora nines, abans, eh? Sí. I després, doncs, ha sigut mixta i, doncs, a sisena era entrat al liceu. Me deia com les matemàtiques en tenia per res, m'ha dit que cal entrar en sisena clàssica. Doncs he fet anglès, latín, anglès. Bon. I, doncs, eren 3 o 4 nins amb 28 o 30 nines i, doncs, quan se sap que les nines són més de cops que els nins, i, doncs, això potser m'ha fet girar un poc el cap tot això, i arribé perquè el professor eren dones, perquè el primari eren homes, i en aquesta època te feien galtes, t'estiraven els cabells, així sí, tenia que allà, era tranquil, era molt bé, i doncs a sisena, doncs com tenia pas una moyenne massa bona, 9,5, 9,8, sols de 20, m'han fet redoblar, doncs he fet una segona sisena. Però aquí, quan redoblava, anava un poc millor en anglès, era del primer, perquè m'agradaven les llengües.
0: Les llengües, sí, eh?
1: I doncs he fet una cinquena, m'he tornat, tenia pas 10 de moyenne, doncs m'han fet redoblar la cinquena, i és aquí que el pare m'ha dit, bon, nin, que ha de fer qualcom, eh? Contrament, acabaràs amb la barba, ben que ara la barba és de moda. I doncs tenia amics a Besiers, doncs a Ceret era extern llibre.
0: Et va enviar a Besiers?
1: A Besiers, dins d'un liceu privat, de Camp dels Capellans.
0: Intern?
1: Intern. Llavors, la cosa que enviava, al matí se queda aixecar a les 6 del matí, anar un poc a missa, tot això, bon, la cosa anava de més a més mal. I doncs feia lletres a la mare, i deia, bon, mamà, pateixi, bon, i la mare se feia dolent sang, i al bout d'un mes i mig, la mare m'envia un correu i me diu, René, me diu, Madame Sitger, és la dona Jean Sitger de l'imprenta, i cerca un apprenti tipògrafe. És que ça te plairait? I jo, en aquesta època, el tipògrafe era un terme barbar.
0: No sabia pas què volia dir.
1: Agafo el diccionari, tipògrafe, home de lettres. Ja, déjà, m'anava bé, perquè que el francès m'agradava i feia poques faltes. I doncs, home de lletra, caràcter, el plom. I doncs, faig una lletra a la mare i li dic, arribi. Doncs, he fet la balisa, el trinc i cap a Ceret.
0: Doncs, Besiers va durar ben poc.
1: Sí, un trimestre, hasta pas.
0: D'acord. Bé, comentarem després tot el teu recorregut professional, sí, en el món de l'impremta, bàsicament.
1: Sí.
0: Però tornem al Ceret de la teva infància i adolescència. Tu neixes al 46. Com era Ceret? Els anys 50.
1: Ceret era un poble que hi havia tot. Hi havia tot per viure, per s'amusar, hi havia cines, hi havia... A Ceret era un poble que no anaven a Perpinyà, era per la pena, perquè a Ceret...
0: Ho teníeu tot.
1: Ho teníem tot. Un poble molt vivent, hi havia 5.000 habitants en aquesta època, n'hi havia 8.000, i doncs hem tingut una infància i un joventut fantàstic. Mm-hmm. Hem tingut un joc fantàstic i doncs érem un equip de 5 o 6 amics. El diumenge feien llaques sobre la passejada, en feien, cantaven dins del cafès. Doncs ha estat una molt bona. I el 46 és la classe plena, diuen. Quan feien la comunió eren 40. Eren la 46, sí, és el retorn del prisoners.
0: Clar, és per això veritat, que... Sí.
1: I doncs van tenir una bona... A Ceret hi havia el rugbi, sí. Vivia a Fogassó i vivien per rugby. A Ceret tothom ha tocat la pilota.
0: Sí.
1: Doncs he jugat en mínim, en cadets, en junior, i patia amb el Bisrei i cantaven, fent, ha estat una...
0: I el català és present als carrers de Ceret?
1: És més present que ara, eh? És més present que ara. Bé, a joves, perquè jo, el pare i la mare, me parlaven en francès.
0: Sí.
1: Com parlava amb el pare, es parlava en català. Doncs tenia sempre un orella pro.
0: Entre ells parlava en català?
1: Sí, més o menys, eh?
0: Sí.
1: I doncs, coneixia termes, és tot. Tenia que tenir amics fent escola, que el pare i la mare els parlava català. Mm-hmm. I que això ja en sabien de parlar sí. català. Eren pocs, i doncs, en aquesta època, bon, sardanes, bon, tot això, el foment de la sardana, a 9 anys he pres la carta del foment del senyor Vidalú, doncs ja a 9 anys he començat a ballar sardanes. Mm-hmm. I
0: un dia et poses a parlar català, tu?
1: A llavors, no.
0: O fas un esforç?
1: Sí, faig un esforç, perquè fa molts anys, com apuntava la Ronda Ceretana amb Jean-Marie Honorio, eren dos, i vaig tenir una entrevista a Sant Mateu, a Radio Arrels, d'en Pere Manzanares. I aquí, bon, vaig parlar com un obac espanyol, en sé pagués, vaig mirar de parlar català, però com me son ouït en pres, era un desgall. Bon, cal saber que el Perpinyà, quan era a l'impremta, en Jean-Paul Arduy, ens ha donat 2 hores per anar el divendres al CEDAC fer curs de catalans.
0: Uh-huh.
1: I era l'Empart Noguer.
0: L'Empart Noguer.
1: I doncs d'aquí, cada divendres, anaven al CEDAC a aprendre català. Doncs això m'ha fet bé. I després, quan he pujat a Ceret, he anat també a escola de català.
0: Sí.
1: He anat a fer el dictat.
0: D'acord.
1: Feia faltes, però hi cal anar.
0: Com tothom, eh?
1: I bon.
0: L'has anat recuperant, doncs,
1: sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: La teua llengua, eh?
1: Sí.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: Estem a Ceret, a casa de Renat Buscató, en aquest setembre 2020, per fer memòria. Ja sabem moltes coses de la família. Ell neix a Ceret l'any 46, a la Torre, a la Porta de França, i has explicat que un dia, intern a Besiers, que no podies pas més ja, la teua mare et diu... La dona d'en Sitger, que ha anat a pentinar-se o ha anat a la procura del teu pare,
2: sí.
1: Ha dit que cercaven un aprenent.
2: Que buscava un aprenent.
1: Per l'impremta. I és l'any 61, amb 15 anys, que entres d'aprenent a l'impremta del Vallespí a Ceret.
2: Sí.
1: Aquí s'hi fa el Correu de Ceret.
2: El Correu de Ceret, sí.
1: Sí. A la família Sitger.
2: Per Sitger, en Jean, l'amo, doncs, hi havia dos obrers, i n'hi ha un en just cap de vila, que era un obrer molt fort, i és ell, sobretot, que m'ha après el mestier, que era un mestier fantàstic, a treballar al plom, a l'enrevés.
1: És a dir, que era el temps en què calia posar cada lletra,
2: una per una, i doncs treballaven fent programes per la corrida, i en aquesta època el que li feia la força a l'impremta era el transitaris al bolú, perquè abans... El bolú era la plataforma que hi havia tot als transitaris, i doncs això feia que imprimaven imprimats en català també, en francès, i bon, i feien afiches, en cartells i tot això, la rugby...
1: I aquí coneixes en Josep Serra, que hi treballa.
2: He conegut en Josep Serra, que venia per corregir faltes, potser, en Josep Serra.
1: Venia a corregir i a treballar també, no?
2: Penso que sí, Penso que sí. I bon, he conegut la Dolors al SEDAC.
1: La Dolors al SEDAC, sí.
2: Com anem a Barcelona amb l'autobús, ens trobem sempre.
1: D'acord. Jo recordaré que en Josep Serra ha estat un home fonamental en moltes associacions catalanes.
2: Simpàtic.
1: Arrels, tant l'escola com la ràdio, el Centre Cultural Català de Perpinyà, després el Casal, l'associació Aire Nou de Baó, amb la creació de la primera colla castellera, entre altres moltes iniciatives culturals i polítiques. Seria el resum del treball de Josep Serra.
2: I que amb aquesta veu que tenia...
1: Especial, clara, no?
2: Especial, especial.
1: Personal, podríem dir.
2: Era un home molt, molt simpàtic. Sí.
1: A tu, Renat, t'hi estàs 15 anys a l'impremta del Vallespí.
2: Sí.
1: 4 anys com a aprenent
2: i 10 anys
1: com a treballador.
2: I em presta bé en Joan, se va morir. Es va morir.
1: Joan Sitger.
2: Sí, es va morir. Bon, Joan,
1: i el Pierre va continuar.
2: I Pierre, el fill ha continuat.
1: Hi ha un parèntesi de 2 anys que treballes com a representant d'una casa de vi. És el teu sogre,
2: sí.
1: Que t'ho proposa.
2: Jésus Pré, que era molt conegut, feia polític, era el Partit Socialista, el Sifió, i doncs és un home que tenim moltes entrades, ha fet venir el Tour de França a Prats de Molló, ha fet venir en Cotil al Velodrome, fer el Carnaval, doncs és un home que és ell que ha fet el foyer Léo Lagrange, és ell que ha creat amb Moroa l'alcalde de Lille, són tots dos que han fet el foyer Léo Lagrange.
1: La federació de...
2: La federació, sí, sí. Que feien tot el pont, i que això als anys 50 el foyer s'estava a Avenue Foch.
1: Sí.
2: I aquí on tothom hi anava era fantàstic en aquesta època. Sí. I bona empresa.
1: Aquest era el teu sogre.
2: Sí.
1: D'acord.
2: A vegades hi pre. I hem fet a Perpinyà un petit hostel, i hem fet un jardí.
1: Ell, doncs, treballa en una casa de venda de vi.
2: Sí, era la casa Filip, que en deia. Hi havia, el Filip era l'amo, i hi havia la casa Pallarà, que era tocada amb ell, i distingui de Pirané, i el meu sogre era... director d'aquesta branca.
1: Això dura 2 anys per una sèrie de problemes,
2: sí.
1: I tornes al món de l'impremta i vas a Edicions Colem Massé a Perpinyà.
2: A Perpinyà.
1: I acabaràs treballant 30 anys a la impremta de l'Ajuntament de Perpinyà.
2: De Perpinyà, a l'època de Pol Alduí.
1: És un temps en què vos esteu a Salelles.
2: Hem quedat que anem 5 anys a Perpinyà.
1: Sí, i després 10 anys a Salelles.
2: I després, doncs, hem comprat una casa amb un petit hort a Salelles.
1: A Salelles ja comences a organitzar coses. Dius que no hi ha activitats catalanes
2: no,
1: a Salelles,
2: no,
1: ja... i comences a organitzar
2: Sardanes.
1: Sardanes.
2: Amb un senyor de Plans de Molló, que estava allà.
1: Sí. Després, el goig dels ous també fas.
2: Ah, llavors, el goig dels ous. Mai es havia fet a Saleia. I doncs, jo, que coneixia, ho havia fet a Saguet, doncs coneixia tot. I doncs, els hi dit que havia fet el goig dels ous. Fada que sí. Doncs, al poble hi havia encara alguns gent del poble, perquè hem pres, he fet una banlieue.
1: Sí.
2: Són cases, tot gent que treballen a Perpinyà i que s'estan a Saleia. I doncs hem fet el goig dels ous, he sortit la meva bagueta enrobenada.
1: Que encara tens?
2: Bagueta xinuosa la tinc. I doncs tothom se va vestir de catalans, han provat garbaratines, la meva dona, que tinc la foto, tenia el vestit de la catalana, amb la cofa, jo català, amb la bagueta, el cistell, l'alcalde, que era un senyor de Senyor de Cerdany, tocava la guitarra, i doncs hem partit per una nit d'estrelles, una nit fantàstica, i doncs hi ha gent que ploraven, presque, la gent del poble, quan hem vist això, sabien sí. Una emoció. I doncs hem fet tot el poble.
1: Recordem que el Goig dels Ous és un grup que van de casa en casa per
2: sí,
1: Pasqua,
2: Sí.
1: Van de casa en casa cantant el Goig dels Ous.
2: A una època era per fer quatre ous, per donar al capellà, per fer adobar el taulat, coses així, veus? Perquè nosaltres de sols en volíem pas. Nosaltres era a cistella amb la botifaga, l'ampolla de vi, els ous, per fer la truita.
1: Sí.
2: L'omeleta, la truita.
1: I cada cop entràveu a la casa.
2: Doncs hi ha gent que demanaven d'anar a casa, ara se fa pas més, la gent ho demanen pas més, i doncs la gent que ho demanaven anaven a cantar, sobre el balcó,
1: sí.
2: I ens feia baixar a cistell.
1: Un cistell.
2: Això, doncs, a Saguet és el
1: amb goig... Amb botifarres, ous...
2: A fer clàssicó, els ous per fer la truita, espàrrecs, botifarra negra, un poll de vi, per fer la truita.
1: D'acord.
2: La truita d'ou, que és la truita de riu.
1: Sí, sí. Que la faríeu després, eh?
2: Doncs, quan hem fet el torn de a cantar a cada gent fins a mitjanit, i cap a mitjanit, doncs, ens trobaven al mas de Nogareda, que havia llogat, i aquí fent la truita amb els ous. I els joves que ens feia la truita, com amb el meu fill, amb els seus amics, i després s'acabava per Cantarelles,
1: sí.
2: Fins a una hora de matí. A l'època, doncs, en Cicre, que era l'alcalde, i anaven a la seva casa
1: sí.
2: A acabar de menjar.
1: D'acord, això és Sarep. Tornem a Salelles
2: i
1: va ser un gran èxit, retrobar el Goig dels Ous de Salelles.
2: Sí, sí. I doncs això ho hem fet 3 o 4 anys, pot ser més, i doncs també els vaig fer el carnaval, vam fer el casament tremblant, sabeu què és el casament
1: sí,
2: tremblant?
1: Sí, sí.
2: I doncs això també ha estat un èxit.
1: Va, explica què és el casament tremblant.
2: Doncs els homes són vestits de dones, i les dones són vestits d'homes, casament tremblant. Jo sempre he fet la dona. Hasta quan era petit a Saguet pel bal dels nins, com el pare era peluquer, me feia una peruca, i com me deia que tenia la pell fina, doncs jo feia la nina, i el meu germà feia l'home. Bon, petit déjà, a bal d'enfant. I doncs a Saleia he fet el casament tremblant dins tot el poble.
1: D'acord. Tot bé, Saleia un dia s'acaba perquè tornes a Saret.
2: Bé, sí, vet aquí. Perquè és una empresa, Bon, feia el trajecte, anava a treballar per a Pinyà, l'Iveta treballava a l'Ajuntament de Saret, era responsable del CCAS, i doncs l'empresa donc, ha dit que ha tornat a Saret. Quan he tornat a Saret, la gent de Saleia em deia, no, René, jo me'n vaig a casa meva.
1: Sí.
2: I que ja Saret és més català que Saleia, evidentment.
1: I quan vau partir, Saleia...
2: I quan vaig partir als anys 84-85, tot s'ha gastat a Saleia.
1: Sí.
2: Tot s'ha gastat, ni Sardanes, ni Carnaval, i ni Goig dels Ous.
1: Mm-hmm.
2: Que de cops, quan hi passava en bicicleta, aquesta dona me deia, ah, René, quan eres de Saleia, quin goig, quina joia. I ara s'ha acabat tot això. Sí.

0: Avui faig memòria amb Renat Buscató. Estem a casa seva, a Ceret. Hem seguit la seva carrera professional fins que jubila. Ja sabem que passa 30 anys a l'impremta de l'Ajuntament de Perpinyà, que ha viscut 10 anys a Salelles, on ha organitzat tot d'activitats catalanes, com el Coix dels Ous, sardanes, el Casament Tremblant, i un dia dieu que voleu tornar a Ceret.
1: A casa meva.
0: Et jubiles l'any 2006.
1: Sí, a 60 anys, perquè tenia 45 anys de cotització, 30 i 15.
0: Ja t'ho mereixies,
1: sí.
0: Doncs. I fas un munt de coses, a Ceret.
1: Molta cosa.
0: Culturals i esportives.
1: Molta cosa.
0: Comencem per les culturals, perquè també a Ceret ajudes a tornar a donar força al Coix dels Ous.
1: Sí, sí,
0: amb el Vidalú,
1: sí,
0: Josep Vidalú.
1: Amb en Josep, perquè quan he partit de Ceret eren molts a cantar,
0: sí.
1: I quan vaig tornar eren 10 o 12. I doncs he dit a en Josep, bonjour, t'ajudaré, i doncs ha partit i ara som 50, 60, 80.
0: D'acord. 80. Renat, t'agrada cantar i cantes, passes 10 anys cantant a la Coral Deodat de Sabrac,
1: sí.
0: Amb en Vidalú també, que dirigeix.
1: En Vidalú que dirigeix, Marcel Pons, eren 50 o 50,
0: sí.
1: I doncs hem tingut un nivell, cantaven a quatre veus, sí. Cantaven en russe, en català, en francès, en totes les llengues.
0: Has parlat del Pons, de l'Andreu Bosch,
1: sí.
0: D'aquí, de la Coral de Sabarac, sortiria després el primer grup de veneres,
1: sí.
0: De Catalunya Nord,
1: sí, sí, sí,
0: els Mariners,
1: sí.
0: Del Canigó.
1: El Canigó, perquè doncs en aquesta època jo ho coneixia pas als veneres i en Marcel ja els coneixia, penso, i quan vaig sentir el post un parell de maneres, això me va, perquè m'agrada de cantar. I doncs he dit a Marcel, podem cantar a maneres entre nosaltres.
0: Sí.
1: Eren 7 o 8 d'homes de la corala. I doncs hem trobat un espai per poder cantar. I doncs he començat a cantar a maneres, sense micro, sense tècnica, com això, perquè les habaneres se canten dins de les coves, I doncs, i d'aquí, doncs, ha vingut en Jean-Louis Sébastien, que era un músic també, que tocava la contrabassa, l'Andreu Bosch al piano, en Marcel Pons a la guitarra, i hem començat a cantar, d'ens a fer conèixer, ens a dir, el Magnès de Canigó. Eren 10 o 12, semblava una corala, aquesta,
0: Sí.
1: I en aquesta època, doncs, la cosa va anar fent. Bon, i jo, quan ha passat massa professional, recordo un cop, han pres el treball a Perpinyà, anava a cantar a Sant Ciprià, i tot això me passava, me feia ansa. Donc, he dit bonjour, blegui, dins de bones condicions, amb en Marcel, hi ha cap problema, i ells han fet la...
0: Han continuat,
1: i molt bé, molt
0: sí,
1: bé.
0: Sí. A Ceret hi ha un grup important de teatre, el grup Fontfreda, i participes també.
1: En Pere Guisset, evidentment.
0: Sí.
1: El grup
0: vas conèixer, Pere Guisset?
1: Sí, fa bé de conèixer. Hasta que m'ha fet pel cans de Nadal, m'ha fet en català un parell de cans.
0: Perquè vas dirigir un grup per cantar cans de Nadal.
1: Doncs, a una època, doncs, hi havia la presidenta del comerçant de Ceret, que tenia una botiga, i diu a l'Iveta, a Ceret no hi ha cants de Nadal, a teu marit potser, sabia que jo cantava, potser podria fer un cans de Nadal, bonjour, era pas massa chef de cœur, cap de coll,
0: sí.
1: Tenia sempre la meva bagueta que me seguia, això. I doncs, amb 10 o 12 persones de la corala, hem fet una repetició o dos, i doncs he fet cants de Nadal davant de l'Ajuntament.
0: Doncs el cant, el teatre i la sardana també, amb la creació de la colla Cireres de Ceret,
1: sí.
0: L'any 2005. Una colla de veterans, no?
1: Sí. En 1955, d'on tenia 9 anys, s'ha creat el foment de la sardana, amb Josep Vidalú. I jo, en aquesta època, amb un amic, he pres la carta del foment, a 9 anys. I doncs, en aquesta època, la ballava bé bon, com se ballava abans, I doncs ha vingut el senyor Jean Torrent, que era sastre a Banyoles, ha vingut s'estar a Ceret com sastre, i és ell que ha començat a fer partir les sardanes, ha fet curs de sardana, potser abans n'hi havia també un senyor Pasqual que ho ha fet, però bon, me'n recordi pas. I doncs em recordi les primeres repeticions es feien a la sala Saint-Pierre, i donc m'ha dit, bé, amb tu, amb dos o tres, i diu, aquell minut el capaç deixar escapar. Ja ha vist que
0: ja tenies talent per ballar.
1: Sí, les espalles, això és potent.
0: Ah, sí?
1: Perquè m'ha dit, el peus van per res, però ha vist que tenia déjà el tempo.
0: Tum, sí, sí.
1: Tum,
0: i això es veu espiant les espatlles?
1: Sí, a les espatlles. Jo, se veu a les espatlles. Si fan això, malament. Bon, i donc d'això, bon, hi ha hagut sardanes sobre la passejada, sí, eh? A l'època sí. Són el cafès que feien sardanes.
0: Doncs has ballat sempre, tota la vida has ballat sardanes.
1: Sí.
0: I el que et deia, el 2005 crees la colla Cireres de Ceret.
1: Sí, llavors, abans, evidentment, hi havia fer els aplecs al campí de Nogareda, amb els arbres centenaris, el diumenge de Pasques, que era molt bonic.
0: Sí.
1: Hi havia dos o tres cobles. I en aquesta època hi anaven, evidentment. I d'on ballava entre amics. I jo, d'on vaig dir a un amic, en Jean Sassegas, li som dit, calia mirar de fer una colla sardanista de veterans. I per què pas? Hem reclutat un poc alguns i d'aquí, doncs, hem fet aquesta colla Cireres de Ceret. Hem anat a Barcelona, hem anat fent efecte...
0: Era de competició?
1: Competició, fava Banyoles, hem fet roses, calella, sí. Tot això. Sí, sí, sí, era seriós, eh?

0: Memòria a Ràdio Arrels, amb Berenguer Ballester.
1: Renat Moscató, cultura i esport, perquè ets també un esportista. Curses a peu i bicicleta, darrerament.
2: Sí, sí, sí.
1: Durant 25 anys has fet maratons, has fet la Ronda Ceretana, la cursa del Carigó...
2: Totes les coses.
1: T'hi vas posar tard, no?, amb això de
2: sí,
1: córrer?
2: Sí, a 35 anys m'hi vaig posar, eh?
1: Sí.
2: Bon, perquè tenia un gust, a l'època s'aleia, diumenge matí, per fer cor a aquest gust, perquè aquests gust tenen delit, feia el torn del llac, eh?
1: De Vilanova.
2: De Vilanova, de la Rau, eh? Caminar, córrer, caminar, córrer. I a poc he vist que podia córrer a 10 o l'hora sense descansar. He fet un torn, i després he fet dos torns, he fet 15 quilòmetres, i d'aquí, doncs, hi començava a fer curses a peu, començaven, eh? I és aquí que he pres el virus, que és un virus més bo que aquell que tenim ara, i doncs és aquí que he fet quilòmetres. Quan he vingut, doncs, a Serret, amb Jean-Marie Honorio, que se cuidava de la ronda, l'he ajudat també, en Jean-Marie, i doncs tot això ha estat un èxit a Serret. La ronda, al debut, hi havia de 80 que corrien, i ara són un milenat que, eh?
1: N'has fet moltes de rondes.
2: I doncs, bons, doncs, he fet 28 o 27, ara n'hi ha més de 30. Doncs he fet totes les coses, maratons a Barcelona, a Palma, a París. Una cosa que me falta és que devien fer marató a New York, i això és una cosa que m'agradava. I doncs eren 7 o 8 que havien fet una caixa per tenir sous. I doncs hi ha hagut un problema. Hi ha hagut que no ha pogut venir perquè se pesqué, i doncs no hi hem anat. Ens han tornat els sous, sí. I és una cosa que m'hagués agradat, sí, de passar, sí, aquell punt a New York.
1: A curses com maratons o la Ronda Ceretana?
2: Mig marató, sí.
1: I també la cursa al Canigó, és a dir, llavors, muntar i baixar.
2: Llavors, a Canigó també, al Canigó hi hem pujat a peu, com de cops, amb els meus amics, en Josep Bou i en Cocó, amb la guitarra, hi hem pujat molt sovint. Per això el Canigó era fantàstic, eh? Hi havia la gent que ho feia a peu i aquells que corrien. Un any l'hem fet a peu per mirar per això, i l'any després ho he fet en competició.
1: I què, com va anar?
2: Bé, va anar bé, perquè el campió, que és un russe, el campió que tenia el record, pujava a dalt amb una hora. Una hora, doncs a Canigó fa 15 quilòmetres, 15, 30, eh? El més penible...
1: La sortida és?
2: La baixada.
1: On?
2: A Vernet.
1: A Vernet.
2: Bé, doncs, quan he pujat al cim, per la ximeneia, jo he pujat 2 hores. Que m'ha dit un noio, Fabio, veu, ja ets aquí. I me diu la seva dona, et fet el més fàcil, o pensa-te, la baixada és terrible, les baixades. Sí? Tothom t'ho dirà. Val millor pujar que baixar el menisc, que el saltar... És terrible. I doncs avall, a Vernet i Ben, la gent esperava, hi havia ànima, saps? Sí. I l'he fet 2 anys.
1: I ja més tard, quan veus que no pots continuar corrent, com has fet durant 25 anys,
2: sí,
1: et poses a la bicicleta.
2: No, a fer sortides a peu. I cada diumenge anaven a caminar.
1: Sí.
2: El dilluns ens ven a casa, que dur, amb l'aperitiu sempre, i dir, bon, tu demà agafes el cotxe, tu el cafè, tu el pastís, i hem fet 10 anys, hem fet tot aquí, tot al, sí, Vallespí, i també a Ripollès, Santa Pau, als Volcans, hem tot fet. Bon, i jo ara, doncs, el menisc, entre les curses i això, sí, doncs, no tinc permès cartilatge al genoll dret, doncs m'ha dit al metge que cal agastar, i és aquí que he agafat la bicicleta, perquè amb la bicicleta no hi ha...
1: És diferent el moviment.
2: És diferent el moviment.
1: Tens 65 anys quan et poses a la bicicleta?
2: Sí, més o menys.
1: Tot sol?
2: El primer any vaig anar al Bolu, perquè al Bolu hi ha un club al Bolu. Mm. I doncs he agafat la carta per fer bicicleta amb aquesta gent i per també fer aprendre a fer bicicleta una mica, saps? I de fet un any i després he plegat perquè els pelotons no m'agraden. Mm. Doncs he plegat un any i sortit tot sol amb el portable, que si tinc un problema,
1: sí,
2: truqui a la dona que, sí, ven a me buscar. Bé, bon, abans de patir faig com a matadors, me signi i crevi pas.
1: No, no?
2: Perquè quan ets tot sol veus els forats, veus el vidre, tenia que 7, 4, 5 o 10, no ho veus, veus? Ah. I doncs, el punt 10, si passa, clar.
1: D'acord. I enguany, per exemple, amb 74 anys, has fet el Tourmalet.
2: Sí, això és una cosa que feia temps a tenir al cap. Varen reservar una chambre d'hôte a Luxe-Saint-Sauveur, amb la dona. Anem sobre internet i la meteo era pas bona, eh? Pluja, pluja, pluja, bon, ja veurem. I pendent 3 mesos he sortit cada dia. He fet tot el Vallespí i també tenim, aquí tenim el cafè, eh? El Tec, Montferrer, Corsaví, Fonfreda, la Cordara, i això ha fet que tenir bones cames.
1: Sí.
2: I doncs, bon, i doncs, quan hem atacat a Tourmalet, doncs, petit a migdia, que el temps se va adobar, i doncs he pujat tranquil·lament a 7 hora, a compte d'un, 7 i mig, 7. Vaig tenir bones cames, sense massa bufar, poc a poc. Em sembla que ha estat un parell de cops per veure un petit cop. La dona amb el cotxe de cop doblable per mirar si no tenia problemes.
1: Sí, sí.
2: I vaig arribar, vaig arribar.
1: I arribes a dalt, al coll del Tourmalet,
2: a Tourmalet,
1: amb la teva bandera estelada.
2: Perquè el but era de pujar, més també de plantejar l'estelada.
1: De plantar l'estelada al
2: sí,
1: balcó.
2: I això m'ha donat més força.
1: D'acord.
2: Ho tenia al cap.
1: Sí.
2: I havia dit a l'independent, a la Matilde, bon, vull fer això i farem un paper. I doncs, quan s'hem arribat, fins jo he arribat davant de la dona, i dic, la dona, li truqui, pots pujar? I són arribat. I és aquí, doncs, hi havia dos o tres espanyols que dic, joves que veiem fer la pujada, que la gent li prenia fotos, i quan han vist l'estelada, pensi que eren anticatalans, i la dona ha sentit, quan han patit, és una vergonya, i pensi que era perquè...
1: Estaven enrabiats
2: estelada.
1: De veure l'estelada que portava al coll del Tourmalet.
2: Jo no ho sé, no ho he dit, perquè si ho veia ja els haguessin dit coses.
1: Sí. Quan fas bicicleta, Renat, vas amb una samarreta especial, no?
2: Sí, sóc actualment el sol que porti el burro sobre l'esquena. Doncs si veus un ciclista amb el burro, sóc jo.
1: Hi ha el burro i Catalunya
2: bon,
1: Nord.
2: Catalunya Nord, què he fet? Bé, bon, abans tenia fora el burro. He afegit això per fer el Tourmalet. I tinc una anècdota que fa riure. A una època, doncs, anava a Argelès, perquè jo també m'agradava d'anar al bany, i tenia un amic, en Bernard Rums, i tots dos anaven a Argelès. Anava a Argelès a prendre el bany. I doncs, bon, era dins de l'aigua, i al costat tenia un home que tenia el bronzatge de pagès, com diuen. I això el tenia un poc bastant aquell. I doncs, bon, era al costat de jo, i la dona i el nen al costat, i doncs jo m'agradava de parlar, li dic, Fabio, que seu? Li dic, faig bicicleta. Ah, jo també faig bicicleta. Ah, bon, i on seu? Oh, estem a Prats de Molló, estem en vacances. Però, quan tornaré a venir, agafaré la bicicleta, perquè... I llavors, jo dic, bé, jo li dic, si torneu a venir a fer bicicleta, si veieu un ciclista que té, en francès, un burro sobre l'esquena, sóc jo. I me mira aquesta dona que se fotreu, un nano segredor, i no...
1: El dibuix.
2: El dibuix. Va, bé, aquí, això són petites anècdotes. I penso que, per això, com per això a dinar d'apartament hi ha molts cotxes que tenen el burro, com jo el tinc, com me doblen, posen l'intermitent i s'escarten. I de cop me fan tutut. Perquè deuen dir que aquell és del nostre.
1: Sí, és del nostre.
2: I quan vaig a fer bicicleta al sud, perquè hi vaig sovint, Cantallops, a Guyana, hola, bon dia, hola, hola, veus?
1: D'acord. I vas sovint, doncs, a fer bicicleta,
2: sí.
1: Cada setmana.
2: Me'n vaig amb la dona fins al Gran Junquera, i aquí, prenent que la dona...
1: Se va comprar,
2: jo tinc la bicicleta i me'n vaig un a Guyana, un darrere a Cantallops, i faig un torn, boa deia, torni a venir a Can Junquera i me canviï i veus.
1: Ja està, molt bé.
2: Perquè les carreteres són bones de costat.
1: Sí.
2: A França és una vergonya, els pobles que travessen, el foraça. Allà han fet carreteres a l'època, han aprofitat de l'Europa, sí. I totes aquestes carreteres, que sigui Donc, Massanet, tout això, Pins de Roses, vaig. I Sant Pere de Roses. Carai. Un cop he pogut a Sant Pere de Roses, amb un amic alemany, aquí sí. Un veí, hem baixat de guerra i hem tornat per llançar i banyos de la merenda. Hem fet un mal torn.
1: Bé, completarem recordant que actualment participes al taller de cant Semisarem,
2: sí.
1: Amb en Joan Lluís Sebastián, i que ets membre de la mesa del Centre Cultural del Vallespí.
2: Del CCB.

0: Prenat de Buscató, acabem. T'he demanat músiques. M'has demanat a la sardana Campanes del Vallespir de Max Avar.
1: Sí, sí, sí, perquè m'agrada molt i Max Avar és un home d'aquí.
0: M'has demanat també la Santa Espina.
1: Fent clàssic, eh?
0: Sí. M'has demanat cançons que un munt de gent en aquesta emissió de memòria també m'ha demanat. Si un dia fem un top 10 de les cançons, segur que hi hauria el Tant com me quedarà de Jordi Barra, que m'has demanat, o Les vinyes verdes vora el mar de Lluís Llach. Són dues cançons que han marcat un munt de gent.
1: D'Amo Jordi Barra, però jo, per mi era un home fantàstic.
0: El vas conèixer?
1: Ui, sí, el vaig conèixer, cansa bé, ens fer un putonet. Sí, sí, sí. I jo, perquè jo, de cantar m'agrada. Hasta quan camini a la muntanya a cantar, i hasta en bicicleta, de cops, quan travessi pobles, canti, que la gent s'aixeca.
0: I doncs, si veieu un ciclista que canta, és ell.
1: Amb el burro de guerra.
0: Amb el burro.
1: I doncs, en Jordi Barra sempre anava a escoltar.
0: Sí. I Les vinyes verdes, també.
1: I llavors, bon, Lluís Llach ha estat per mi, per el meu idol. Ha vingut, evidentment, a cantar a Perpinyà, Teatre Municipal, a Palau, la Rei de Mallorca, un punt de mar blava, amb la seva cantaire, un marroquen i fent dues dones. Bon, doncs, per mi, per aquesta època, l'època de Franco, ha vingut al Teatre Municipal, i quan ha cantat Campanades a mort, ell davant, i el seu programa. I doncs, quan ens estaven a Perpinyà, en Lluís Llach ha fet el pari que faria 100 mils al Camp Nou. I doncs, a Perpinyà, amb François Casanova, han fet un autobús per anar a Barcelona, 100 francs.
0: No, l'any 85 era?
1: Sí, penso que sí. I doncs, amb la dona hem anat a Camp Nou, i això, doncs, 100.000 persones.
0: Sí.
1: Amb la Laura...
0: Laura Aymerich, i a la fi la Maria del Mar Bonet i la Marina Bonet. Rossell.
1: I a la fi tothom amb la mà com això, la gent que m'han donat la mà, català, doncs...
0: Va ser un gran moment, aquest.
1: Gran moment.
0: L'any 85.
1: I doncs, sempre l'hem... adorat. I encara, bon, pobret, té vinyes, té fa vi, ha vingut a Prats de Molló fa 2 anys, una placeta que han fet, i bon, venim del nord, venim del sud, i són cants que...
0: D'acord. Renat Buscató, moltes gràcies d'haver-me acollit a casa teua.
1: Jo també.
0: I Seret, d'haver explicat tantes coses, perquè has fet un munt de coses,
1: Sí, penso encara que n'hi ha, me pot ser bo.
0: Segurament que n'hi ha, però ja. Em sembla que hem dit l'essencial, no?
1: Ja va bé.
0: Les coses més importants.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Moltes gràcies,
0: Gràcies a tu i bon dia.
1: Sí, gràcies.

0: Les campanes del Vallespí, la sardana de Max Avar, amb les veus de la coral Alegria, dirigida per Germinal Monja, una de les cançons que Renat Buscató ha volgut en aquesta memòria. Després de l'enregistrament, prenem l'aperitiu, ha arribat la seva dona, l'Iveta, que en Renat ja ens ha explicat que és la filla de Robert Jésus-Pré, una personalitat política del socialisme català. Parli amb ella de son pare. Va néixer a Elna el 1915, va ser militant de les Joventuts Socialistes SFIO i del Partit Socialista SFIO, fundador del Partit Socialista Autònom de Catalunya Nord i, finalment, adhereix al nou Partit Socialista. Robert Jésus-Pré va ser el creador del foyer Leo Lagrange de Perpinyà i va ser president de la Federació Leo Lagrange. Va ser també batlle de Matamala fins al 72, que va morir. L'Iveta, la seva filla, m'ho explica amb passió. Li demani si un dia podria fer una memòria amb ella. Podríem parlar amb més detalls de son pare. S'hi resisteix. Quan me'n vaig, li demani que s'ho repensi. Ja veurem.
1: Memòria. La nostra gent.

0: Radio Arels.
1: Cada dia, Radio Arels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarels.cat
0: Ràdio Arrels. Esquitxos de llibres.
2: Amb en Pere Manzanares.
0: De Ràdio Arrels.

0: La violència és un altre tema preferit dels fabricants de tòpics quan parlen de Nova York. I de bell nou, el tòpic respon a una realitat que aclapara el viatger. Les estadístiques no deixen mentir el tupista d'ofici. Els mateixos neoyorquins se senten obligats d'advertir, de bona fe, el pobre estranger que els arriba de mons més tranquils i tranquil·litzadors. Els mass media ens recordaran a cada moment que la violència és un fet real i que el perill és el seu heroet més immediat. Un perill permanent, em comunicava una amiga jueva, de neoyorquisme assegurat per tres generacions. Et puc avisar amb certesa de les coses que no pots fer. Passejar de nit per un parc, anar sol al Bowery, passar per Harlem, les coses tòpiques, les de sempre. Però encara que no les facis, això tampoc no et salvaria del perill. En aquesta ciutat hi és sempre el perill. Aquí mateix, en plena cinquena avinguda, a ple sol, en ple migdia, o al teu hotel, ni que estiguis molt ben protegit, o a l'ascensor d'un gratacels de despatxos. Però el perill i la violència són coses que poden anar separades a Nova York. Conceptes que no s'han de relacionar necessàriament. El perill pot existir als llocs que semblarien menys violents. La violència t'aclapara fins i tot en indrets en els quals tens garantida la seguretat personal. Terenci als USA, de Terenci Moix, publicat a Edicions Proa, Barcelona.
1: Esquitxos de llibres.
2: Amb en Pere Manzanares.

0: Ràdio Arrels. És migdia.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Cuplejant. Cuplejant amb Caral Pedemonte.
3: Tarragona Dansa renova una junta formada íntegrament per dones. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. L'agrupació sardanista Tarragona Dansa renova una junta íntegrament formada per dones. Parlem amb elles. Aquest és el programa 487 i tenim més titulars. En esports, l'inici del Campionat de Catalunya Gran deixa uns resultats inesperats a la categoria A i una imatge inèdita des de fa una dècada. 9 colles ballant a plaça. Repassem els resultats. En educació, més de 1.000 alumnes ballen sardanes per primer cop a les 4 demarcacions a la cloenda de les campanyes educatives per aprendre a ballar sardanes amb una estrena d'Anna Abad. Aquesta cloenda s'emmarca enmig de les vagues d'educació. I el flabiolaire Albert Fontelles Ramonet obté la beca Francesc Pujol, una de les primeres beques d'investigació del Centre de Documentació de l'Orfeó Català. El col·lectiu sardanista de Balaguer vol enregistrar un disc de sardanes dedicades a la ciutat amb la Copla Montgrins. Coneixem quines enregistrarà. I Figueres aprofita l'aplec per acostar la sardana a 450 joves aquesta setmana. També escoltem la nova sardana de Lluís Alcalà. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Coplejant.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per Tarragona, i així us ho expliquem.
0: Notícies. Societat.
1: L'agrupació sardanista Tarragona Dansa aprova una junta íntegrament formada per dones. És l'encapçalada per Laura Abad, que ha buscat el quòrum de 6 sardanistes més per renovar la junta directiva de l'entitat en un moment de transició. Elles són al capdavant, com a presidenta, Laura Abad, però també com a vicepresidenta, Júlia Boix. De secretària hi ha Ares Pallarès i Teresa Soler assumeix la tresoreria. També com a tresorera hi haurà Meritxell Anglès. I de vocals d'infants i joves hi ha Laura Grau i de vocal d'activitats hi ha Marc Gomà. La presidenta ens explica els motius d'aquesta junta feminitzada. Laura Abad és la nova presidenta de l'agrupació sardanista Tarragona Dansa en declaracions al Coplejant.
2: Aquesta nova junta ve formada d'un canvi generacional total, com heu pogut veure, i d'un moment on l'agrupació ens trobàvem en un impàs de juntes directives i que no hi havia cap candidatura. Donada la situació, vaig decidir tirar endavant aquest nou projecte i vaig buscar gent a la qual envoltar-me, no? I clar, si jo busco gent amb la qual envoltar-me, el primer que penso és jovent, perquè clar, jo tinc 25 anys i amb qui comparteixo més moments sardanístics és amb la gent de la meva edat, que dona la casualitat que la Tarragona Dansa, majoritàriament tots som dones, llavors doncs don peu una mica així, no?, a començar a parlar amb gent del meu voltant, que cregui que podem funcionar bé treballant en aquest nou projecte juntes, i a poc es va formant aquesta nova junta. També s'ha de dir que no la formem només noies de només de 25 anys, sinó que també contem amb dues noies que ballen a la Toc de Dansa, que no són gent grans, que també són joves i que també donaven com una altra visió i que al final en aquesta nova junta tothom hi té cabuda i que el fet que siguem dones ha sorgit una mica com inesperat, no? O sigui, no ha sigut algo forçat, no ha sigut algo previst, però al final vas parlant amb les persones i hem acabat formant aquest equip que per mi és xulíssim i m'encanta. I al final és un equip on creiem que la sardana té futur i que aquest futur passa a obrir portes, a sumar gent, a treballar amb il·lusió, i nosaltres la veritat és que arribem amb moltes ganes, sobretot d'escoltar, d'aprendre moltes coses i de treballar conjuntament entre nosaltres i amb tota l'agrupació, perquè així l'agrupació continuï sent un espai viu, un actiu, no? I cada cop més important dins la cultura popular, tant de Tarragona com de tot Catalunya. A més, jo també vull agrair, a part de la feina de la Junta, que he format nova, sinó que tenim gent que ens recolza pel darrere, que està allí, que no forma la cara visible, però que la tenim treballant amb nosaltres, i crec que també és una cosa com molt important.
1: De fet, la mateixa colla en la categoria granja està molt feminitzada. De fet, va ser gràcies a elles que la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya va canviar la normativa sobre l'obligatorietat de les parelles heteronormatives als concursos de sardana esportiva la temporada passada. Pel que fa al projecte de l'entitat, Abad ens explica que volen fomentar la base infantil de les seves colles de competició.
2: Pel que fa al nostre projecte, aquest projecte dura 4 anys, ja que la renovació de nova candidatura es farà al març del 2030 i just el 2029 celebrem el 50è aniversari de l'agrupació, que crec que és una gran fita, és una gran celebració i és amb algo que agafem moltes ganes, no?, de tindre com aquesta gran fita final. Però durant aquests 4 anys també volem treballar altres coses. La primera de totes per nosaltres és recuperar la gran base, que són les colles petites, els infants i els joves. Actualment aquest any no podem sortir ni amb colla Levina, que ja fa uns anys que no hi sortim, però la colla infantil s'han fet grans i ja són juvenils, i no tenim ni colla Levina ni infantil. Llavors creiem que és un gran pilar de l'agrupació, que els nens i els joves en realitat són el futur de la sardana i de l'agrupació, i llavors treballarem molt per tornar a aconseguir molts infants que es puguin vincular a l'agrupació, que es pugui vincular a la sardana, que aprenguin, que ballin i que creixin en aquest ambient on jo mateixa hi he crescut i que és un ambient que m'encanta.
1: La nova junta dona molta importància a l'acompanyament dins de l'entitat com a pilar fonamental per fer comunitat al voltant de la sardana. Escoltem Tarragona Dansa, una sardana de Josep Maria Guitart i Oliver de 1985, dedicada a aquesta entitat a càrrec de la Cobla Marinada, i la podem trobar en el disc Les Sardanes de les Colles, volum 1.

0: Això era Tarragona Dansa, de Josep Maria Guitart.
1: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I anem als esports.
1: Coplejant, àrea de campionat.
0: En esports, l'inici del Campionat de Catalunya gran deixa uns resultats inesperats a la categoria A i una imatge inèdita des de fa una dècada. 9 colles ballant a plaça. La colla Match va ser la gran triomfadora de la tarda que, després de quedar darrere, la temporada passada els de Barcelona van aconseguir plantar-se al primer campionat de la temporada guanyant l'enfrontament contra Atenció Mare Nostrum i també Mans Amigues, una fita doble que no havia aconseguit fins ara. Pel que fa als enfrontaments, el primer entre Mare Nostrum i Mans Amigues va guanyar els barcelonins i també entre Maig i Mirant al Cel va guanyar Mirant al Cel. A la segona sardana, Mans i Maig va guanyar Maig i entre Mirant al Cel i Mare Nostrum va guanyar Mare Nostrum. I després de la tercera sardana, entre Mirant al Cel i Mans Amigues va guanyar Mans Amigues i entre Mare Nostrum i Maig va guanyar, com dèiem, Maig. En tot cas, el guanyador absolut d'aquest concurs és el sardanisme i és que veure tantes colles a plaça et fa oblidar entre As i Bes, tant se val. El que compta és quants peus hi havia puntejant a la plaça, i n'eren molts, no passava des de feia molts anys. A plaça van veure els companys de Lleida, de Rubí i Terrassa, que feia molt de temps que no participaven al Campionat de Catalunya. Al proper concurs també hi debutaran els nenúfars de Banyoles, que aquest cop descansaven, igual que la colla Violetes, que també fa unes quantes temporades que no la veiem a plaça. Pel que fa als enfrontaments d'aquestes colles que competeixen al grup B, però també categoria gran, entre Galzeran i Sempre Tarragona Dansa, va guanyar Sempre Tarragona Dansa. Després Galzeran va guanyar a la Muni Crits. I també en un altre enfrontament entre Tarragona Dansa i Amunt i Crits va guanyar Tarragona Dansa. Finalment, també en aquesta primera sardana, entre Tarragona Dansa i Dolç Infern va guanyar Tarragona Dansa. Pel que fa a la segona sardana, ells en ballen només dues. Entre Amunt i Crits i Dolç Infern va guanyar Dolç Infern. Entre Dolç Infern i Sempre Tarragona Dansa va guanyar Sempre Tarragona Dansa. Galzeran i Tarragona Dansa va guanyar Galzeran. I finalment Sempre Tarragona Dansa va guanyar a Tarragona una dansa. Una de les sardanes que van ballar totes aquestes colles del Campionat de Catalunya gran va ser Estela, de Joan Calvet, una sardana instrumentada per Jordi Molina, que s'estrenava a Vilobí d'Unyà el febrer del 2025, dedicada a Estela Vidal i Coll en el desè aniversari de la seva mort. Dona, de Joan Calvet. L'escoltem a càrrec de la cobla La Principal del Llobregat. Thank you.

0: Això era Estela, de Joan Calvet.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I seguim amb més notícies.
1: Notícies. Educació.
0: I és que aquest cap de setmana han passat moltes coses i moltes coses importants, com esteu podent sentir. Per primer cop s'ha organitzat la cloenda conjunta a les quatre demarcacions de Catalunya de les diferents campanyes educatives per aprendre a ballar sardanes que hi ha al país actualment. Són el País a l'Escola de Som Sardana, a Barcelona i a Tarragona, el Saltem i Ballem a Lleida, de la Federació Sardanista de Lleida, i la Sardana a l'Escola a Girona. Divendres al matí, més de 1.000 alumnes van ballar sardanes a Barcelona, Tarragona, Bellpuig i Salrà. Les han après a l'escola durant aquest curs i van estrenar una sardana d'Anna Abad, el misteri de la dansa perduda, per ballar punts lliures, que escoltarem ara. Va ser, com dèiem, aquest divendres 8 de maig al matí, amb aquesta ballada conjunta i amb aquesta estrena que estrenava Anna Abad. Així ho explicava la compositora a les seves xarxes socials.
2: Però crec que val la pena explicar-les, i és que al matí es va celebrar la cloenda d'una campanya que es diu El País a l'Escola, que és quan els monitors van a les escoles durant uns mesos i ensenyen als nens a ballar sardanes, i cada any s'encarrega una sardana a un compositor o compositora, que després una persona, en aquest cas l'Anna Tantinyà, coreografia, i els nens doncs tots aprenen la coreografia d'aquesta modalitat de sardana que es diu punts lliures i ballen tots junts. Llavors ahir va passar això, que simultàniament a diversos punts de Catalunya es va estrenar una sardana que en aquest cas em van encarregar a mi, que és El misteri de la dansa perduda. I res, jo em vaig inventar una pel·lícula de que de sobte el món oblidava com ballar sardanes i els nens l'havien d'anar a recuperar. I res, em va fer molta il·lusió que hi s'estrenés això. Si la voleu escoltar, està pel YouTube.
0: Així ens ho explicava l'Anna Abad, una amiga del programa. Una abraçada des d'aquí, Anna. I anem a repassar cada punt del territori on es van ballar aquestes sardanes. A Barcelona va ser el Pla de la Catedral. Més de 600 alumnes de les escoles de primària de les províncies de Barcelona i altres han pogut mostrar el que van aprendre als cursos de sardanes impulsats per Som Sardana, un acte que va ser presentat per Elisabet Carnicer i va ser acompanyat per la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. De la seva banda, l'agrupació sardanista de Tarragona Dansa, que n'hem parlat avui aquí al programa en l'obertura, ha portat la cloenda del País a l'Escola altre cop a Tarragona, a la seva Rambla, i amb les escoles, quatre de Tarragona i una d'Altafulla, es van trobar, com dèiem, a la Rambla Nova de Tarragona, amb la cobla, la principal de Tarragona. La mateixa compositora Anna Abad va fer acte de presència a l'acte. I divendres al matí també Bellpuig, en el camp de futbol municipal, va acollir la cloenda del programa intercomarcal Lleidatà Saltem i Ballem, coordinat per la Federació Sardanista de Lleida amb la Cobla Bellpuig. La trobada va reunir 360 alumnes i una cinquantena de sardanistes i monitors. Els alumnes van venir de 9 centres educatius de Agramunt, Oliana, Fondarella, Tàrrega, Agramunt, Bellpuig i Pons. Enguany també es va fer un homenatge a Montserrat Carulla, pionera del Saltem i Ballem a les Terres de Lleida, la qual va morir el passat mes de desembre. I finalment, Salrà, que es va dur a terme a la plaça del Mercat, la cloenda de la campanya escolar La Sardana a l'Escola, impulsada des de Som Sardana, però per l'agrupació sardanista de Salrà i l'Ajuntament de Salrà, aquesta campanya educativa de Girona amb la Cobla Bisbal Jove. Aquest any hi van assistir uns 200 nens i nenes de diferents escoles de Salrà, Anglès, la Bisbal d'Empordà i Vidreres, gràcies a aquest projecte que apropa la sardana i la cultura catalana a les aules. Anem ara a escoltar aquesta sardana d'estrena d'Anna Abad, El misteri de la dansa perduda, que els nens la van ballar de punts lliures, i a sobre hi sentirem els comentaris de la monitora de quins passos han d'anar fent els nens a sobre d'aquesta sardana. L'escoltem, és aquesta, El misteri de la dansa perduda.

taló punta. Curts normals. Ens ajupim. Mig rellotge i llargs.

caminem de costat.

caminem de costat.

0: Visca!
1: Això era el misteri de la dansa perduda, la sardana que han anat escrit per tots els nens i nenes que han après a ballar sardanes aquest any. I seguim en educació perquè, parlant de gustar la sardana als més joves, aquest cap de setmana se celebra el 65è aplec de Figueres a la Rambla amb les cobles Montgrins, Sant Jordi i Bisbal Jove. I per això se celebra una trobada sardanista escolar amb la participació de, atenció, 450 alumnes de 6 centres de la ciutat. Els dies previs hi haurà aquesta trobada i els alumnes seran tant d'ESO com de primària dels centres educatius Institut Ramon Muntaner i les escoles Sant Pau, Cor de Maria, Josep Pallach, Salvador Dalí i com a novetat enguany també la Maria Àngels Anglada, totes de Figueres. I hi haurà una vintena de rotllanes de 25 persones i tots els estudiants es vestiran amb una samarreta blanca i duran un mocador verd amb els logotips de l'Ajuntament de Figueres i el Foment de la sardana Pep Ventura.

0: cablejant.cat.
1: I ara anem amb les estrenes.
0: Cablejant, les estrenes.
1: Aquest cap de setmana s'han estrenat sardanes de Lluís Alcalà i Òscar Barquer. Comencem per Òscar Barquer, que ha estrenat a Tàrrega aquest diumenge el seu aplec de la sardana, una nova sardana, una composició que s'afegeix al repertori amb voluntat de deixar empremta. La nova sardana porta per nom Aplec de Tàrrega, Sons de l'Ondara, i ha estat composta, com dèiem, per Òscar Barquer. L'aplec va comptar amb la participació d'alumnes de les escoles que han après part dels cursets del programa Saltem i Ballem, que divendres també eren a Bellpuig, reforçant així la vessant pedagògica i la continuïtat de la sardana entre les noves generacions. I el que també ha estrenat ha sigut Lluís Alcalà amb Marinada 50, dedicada al 50è aniversari de la colla sardanista Marinada de Castellbisbal. Ho va fer a Castellbisbal amb la seva cobla La Mediterrània, i així ho escoltem ara amb la gravació de l'estrena. És Marinada 50 de Lluís Alcalà.

0: Això era Marinada 50, la nova sardana de Lluís Alcalà.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I ja veieu que aquesta setmana no parem amb les notícies i és que en tenim més.
1: Notícies.
0: I com veieu, totes bones, i és que el flabiolaire Albert Fontelles obté la beca Francesc Pujol de les primeres beques d'investigació del Centre de Documentació de l'Orfeó Català. El professor de música del Conservatori Professional de Dansa i de l'Institut del Teatre, Albert Fontelles, ha estat distingit amb una de les primeres beques Francesc Pujol per donar suport a la recerca i promoure estudis originals sobre el patrimoni musical català. El projecte ha presentat Francesc Pujol i la sonoritat del nou santisme, la música per a cobla en el seu catàleg d'obra, ha estat reconegut per la modalitat B amb una dotació de 5.000 euros. Les beques, que prenen el nom de Francesc Pujol i Pons, volen estimular la investigació musicològica a partir dels fons documentals del CEDOC i contribuir a la divulgació del patrimoni musical català. El musicòleg, graduat per la Universitat Autònoma de Barcelona i també en interpretació per l'Escola Superior de Música de Catalunya, actualment és docent del CPD i de l'ESMUC i també és flabiolaire a la Cobla Marinada. Nosaltres el felicitem des d'aquí, una abraçada, Albert, i per això escoltem una de les seves sardanes, Elegíaca, del flabiolaire Albert Fontelles. L'escoltem, aquesta sardana del Solsoní, que s'escrivia i s'estrenava el 2016.

0: Això era Elegíaca, d'Albert Fontelles.
1: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Novetats discogràfiques.
0: El col·lectiu sardanista de Balaguer vol enregistrar un disc de sardanes dedicades a la ciutat amb la Copla Montgrins. Sardanes com Les Fades de Hollywood, que estrenaven del Marc Timón l'any passat, o també Vallverdú d'Anna Abad, o l'Arpia de Balaguer de Bàrbara Ardanui, o també la sardana La Iaia Assumpción de Jean Castells i Pere Bages, que els valia el premi del certamen de composició de Gramunt. A més d'una nova sardana, ens anuncien de Pitu Chamorro, que s'estrenarà a la sardanada de Balaguer el 3 d'octubre, o una nova sardana d'estrena al novembre pels 75 anys del concurs de Collos. No sabem encara l'autor. Aquestes són algunes de les sardanes que s'enregistraran en aquest nou disc del col·lectiu sardanista de Balaguer, i és per això que l'entitat ha posat en marxa aquesta setmana una campanya de micromecenatge a la plataforma Barcami, amb l'objectiu de finançar un nou disc de sardanes vinculades a la ciutat. El projecte, que s'allargarà fins a principis de juny, pretén recaptar 1.000 euros per cobrir part dels costos d'edició d'un treball que commemora els 75 anys del concurs de colles sardanistes. El president del col·lectiu, Jaume Marvà, destaca que el disc neix amb la voluntat de posar en valor el patrimoni sardanista local i donar visibilitat a composicions recents vinculades a Balaguer. Durant la campanya, els mecenes podran adquirir el disc, però també diferents recompenses, com per exemple assistir a una sessió d'enregistrament amb els músics de la Copla Montgrins, entre d'altres. L'enregistrament està previst pel mes de juny als estudis 44.1 de Girona, amb audiovisuals de Sarrià, i anirà a càrrec, com dèiem, de la Copla Montgrins. La presentació oficial del disc es farà al novembre, coincidint amb la Festa Major de Balaguer. El treball inclourà un total de 15 sardanes i la dansa El Galop de Balaguer. Escoltem una d'aquestes sardanes que hi serà al disc, però en aquesta ocasió que recta la principal del Llobregat és Vallverdú, d'Anna Abad, als 100 anys de Josep Vallverdú, i Aixalà guanyava l'accèssit a joves talents a la ja desapareguda La Sardana de l'Any.

0: cuplejant.cat.
1: I anem amb l'agenda.
0: L'agenda.
1: Un recull perquè som al maig i hi ha moltes coses. Divendres 22 de maig comencem a la 1 Festa Major de Corbins amb una ballada amb la Salvatana. I també divendres a les 10, concert de vigília del 39è aplec de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols amb un concert al Teatre Auditori Narcís Masferrer amb la cobla La Principal de la Bisbal. Passem a dissabte 23 de maig. A 2 de 12, ballada a l'Ella amb la cobla La Principal de Llobregat i a la 1, ballada a Cervià de les Garrigues amb la cobla Tàrrega. També a 4:45 de la tarda, 82è aplec de la Sardana de Badalona amb la cobla La Principal de Llobregat, la Marinada i la Ciutat de Girona. I a les 6, 38è aplec de la Sardana d'Esparreguera amb les cobles Vila d'Olesa i Ciutat de Cornellà. També 30è aplec de la Sardana d'Almacelles, dissabte que ve, a les 6 i a les 11 de la nit amb la cobla Reus Jove. I a les 7 de la tarda, ballada a Arenys de Munt amb la Bellpuig Cobla. També dissabte que ve a les 8, ballada a Sant Feliu de Guíxols, ballada de vigília de plec del 39è plec de la Sardana amb la Bisbal Jove. I també a 2 de 10, ballada a Riudellots de la Selva amb la Principal de Banyoles. Passem a diumenge 24. Perquè a 2:11 i a 2:05, 39è aplec de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols amb les cobles Principal de la Bisbal, Ciutat de Girona i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A l'espai de la Sardana. I també a les 11, ballada a la Massana amb la cobla Ciutat de Manresa i també 28è aplec de la Sardana de Montroig del Camp amb la Reu Jove i la Principal de Tarragona a partir de les 11 i a 4:45 de la tarda. També a 11:45, la Principal del Llobregat serà el Pla de la Catedral i a 12:00, Bescanó, la Principal de Banyoles hi farà una ballada que també farà la Reu Jove a Reus a 12:00, ballada d'aniversari de la colla Vella Dansa. I també diumenge que ve a les 12, plec del Cargol a Lleida amb una ballada amb la Vents de Riella. També a les 12, ballada a Palamós amb la Baix Empordà i també diumenge que ve festes de Pasqua de Pentecosta a la Jonquera amb una ballada amb la Vila de la Jonquera a partir de la 1 del migdia. També a la mateixa hora, Beques, ballada amb la Baix Llobregat per l'aplec dels Bruguers i també a les 6 de la tarda de diumenge que ve ballada de Festa Major a Montcada i Reixac amb la Cobla Sabadell. També diumenge 2:00, ballada de a Sant Andreu de la Barca amb la Juvenívola de Sabadell i a les 7, ballada a Molins de Rei amb la Bisbal Jove. I dilluns 25 de maig, a 4:45 de la tarda, 82è plec de la Rosa a Lourdes i al Castell, és segona Pasqua, amb les cobles Ciutat de Girona i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Això és a Tona. I aquesta setmana destaquem... Doncs, no un, ni tampoc dos, però sí tres actes sardanistes. Són les tres gales del Premi Audiència dels nous Premis Preludi, que seran, atenció, doncs, els propers 18, 20 i 25 de maig al Casino de l'Aliança del Poble Nou a Barcelona. Tots ells a les 7 de la tarda amb la cobla La Principal de Llobregat, per bé que l'acte del 20 de maig, el dimecres, és doncs, amb les cobles La Principal de Llobregat i els Montgrins, perquè hi ha una sardana, la de Martí Delgado, que és a dues cobles. Són les tres gales a les quals el públic assistent podrà votar quines sardanes es classifiquen per la final en el Premi Audiència. Per tant, és interessant ser-hi. La darrera sardana de l'any passat, va ser La Pepita de Salrà, que és la que escoltarem ara, de Josep Coll Ferran, que guanyava aquesta sardana de l'any, per això l'escoltem ara, a càrrec de la Cobla Mediterrània. Però com a punt, com a curiositat, que sapigueu que hi ha diverses sardanes que estan dedicades, titulades, a la Pepita, però són pepites de diferents llocs de Catalunya. Per exemple, tenim la Pepita de Bellvís, la Pepita de Gràcia, la Pepita de l'Hospitalet, la Pepita de Sallent, o també aquesta, la Pepita de Salrà, que és sardana de l'any, ni més ni menys. L'escoltem.

0: Això era La Pepita de Salrà, de Josep Collferrando.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
5: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem edició i ho fem amb una sardana ben representativa del programa d'avui, d'un dels temes, perquè ja ho veus que n'hi havien moltíssims, El País a l'Escola, de Carles Santiago, una sardana de 1994 que ens serveix perfectament per tancar el programa d'avui. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve, al mateix lloc i a la mateixa hora, per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coblegeu força!

0: escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. És la una. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. A Font Romeu, 93.1.

0: Avui obrim la categoria Audiència dels Premis Preludi, un espai pensat per apropar la sardana al públic i escoltar el criteri popular. Aquesta categoria és per vosaltres, sardanistes. En la categoria Audiència hi trobareu un format diferent. En cada capítol ens acompanyarà només un dels membres del jurat, el qual ens presentarà 5 sardanes subjectes a la votació de l'audiència. Avui, per tant, com deia, només ens acompanyarà un membre del jurat. Serà en Toni Ros Marbà. Benvingut.
1: Hola, bon dia. Ben trobat.
0: Antoni, en aquest primer capítol de la categoria Audiència, ets l'encarregat d'explicar-nos les sardanes seleccionades que escoltarem avui. Què en pots destacar una mica del procés i de les sardanes en qüestió?
1: Bé, jo voldria dir, de tota manera, que de les 15 sardanes que es van triar en aquest sector, diguem de les sardanes, diguem-ne, populars...
0: De les que escoltarem en aquesta categoria Audiència al llarg d'aquests tres capítols.
1: Sí, d'aquesta categoria, jo voldria dir, de tota manera... que nosaltres en parlem, cadascú de nosaltres en parlarem de 5 sardanes cada un. No vol dir que cadascú de nosaltres l'hàgim triat, aquestes 5 sardanes, sinó que ens hem distribuït com a consens que cadascú fa una petita anàlisi, o més, de menys, de tota manera, de cada sardana d'aquestes.
0: I passem justament a descobrir quines sardanes tindrem avui.
1: Sí, mirem. Aquesta sardana, ja tinc la partitura aquí davant, que diu a Montserrat Capuana.
0: La primera que tenim...
1: que està dedicada a la senyora Montserrat Capuana amb motiu del seu 50 aniversari.
0: La sardana és això, és del compositor, director i intèrpret de tenora Jordi Molina,
1: sí.
0: I té per nom a Montserrat Caupena.
1: Montserrat Caupena, perdó.
0: Exacte.

0: Sí, m'he equivocat. Perdó.
1: Què ens pots dir d'aquesta sardana?
0: En Jordi Molina, que el coneixem tots perquè és un excel·lent instrumentista de tenora.
1: I tant que sí.
0: Jo crec que en aquesta sardana està en el seu terreny, molt clar.
1: Sí.
0: És una sardana que té molt bon esperit, comença amb quatre compassos, molt curts d'introductoris, i després entra el flabiol amb un tipus de temàtica molt catalana, en certa manera, i molt de tipus de sardana, que ve manllevada també de molts aspectes de la música popular.
1: De la tradició.
0: Jo voldria dir, després de tot això, la copla s'engresca, i que després hi ha bé una mena de tutti, que després segueix ja el que podem dir la tenora que s'hi fa ser. La tenora s'hi fa ser, s'hi presenta d'una manera molt clara.
1: És el seu instrument,
0: molt clara,
1: el coneix bé.
0: Per tancar pràctica, podríem dir, els curts. No oblidem que també hi ha una pinzellada de fiscorn que seva i comença a fer-s'hi ser, també. Aviam, els llargs, tibles també, tibles tota la fusta, i també el metall el té simplement com a reforç harmònic. Jo diria que també les harmonies que fa servir Jordi Molina són harmonies purament tradicionals, cosa que també em sembla molt adequat que hi siguin. Per entrar després, també veiem que hi ha el tenor, ja, que també entra en diàleg, jo diria, amb el fiscorn. Ja sabem que tant el tenor com el fiscorn són instruments que lliguen molt bé.
1: I tant, home, en el repertori sardanístic...
0: Sí, lliguen molt bé, perquè és que, a més, el fiscorn també és un instrument molt cantable, clar. El tenor també, la tenora, i ja ho veurem que d'aquí, que després... Això és molt típic, també, del compositor, que al mateix temps ha tocat moltes sardanes, també, ja comença... a manifestar-se amb riba, s'engresca una mica, fiscorns també per sota comencen a fer amb molta grapa, s'ha de dir, amb molta grapa. Aquest cant que abans hem tingut així s'engresca, com estic dient,
1: i això ajuda els balladors, no?
0: Torna, com que diu, baixa una mica per tornar a sortir el fiscorn cantable, fiscorn que canta, també, i pràcticament vol dir que d'aquí ens porta ja cap al que serà el forte final, amb una condició, que si la sardana ha començat amb fa, per fa ja sabem que és la tonalitat pràcticament mare de totes les coples de totes les èpoques, diem-ne, del que existeix la sardana. Per què? Pels instruments de canya, per exemple, que venen molt bé, perquè els instruments també de metall també,
1: és naturalment... És una tonalitat on la copla brilla,
0: sí,
1: especialment, i els intèrprets
0: brilla,
1: no
0: també,
1: tenen tantes dificultats.
0: Evidentment, amb la problemàtica sempre que té la copla i els fiscors, perquè l'última nota que té és un fa sostingut, no té el fa natural, i s'ha de valdre del contrabaix, que ho instrumenten molt bé, tampoc agafa la gamma d'instruments, Però ja hi arribarem amb això, quan parlarem després de què passa en el trombó, què passa amb tantes altres coses. Però el que sí que remarco aquí és que el contrabaix està molt ben escrit.
1: Home...
0: Està molt ben escrit perquè sabem que el contrabaix a la copla, a partir de la nota la, que és de la tercera corda, que ho veiem, per exemple, en Joaquim Serra escrivia pel contrabaix de tres cordes.
1: Per la berra.
0: Perquè, la berra, sí, i en corda de tripa, perquè més a baix del la, per exemple, sona molt menys. I veig que en Jordi Molina ha escrit molt bé la part de contrabaix, sabent exactament com sona el contrabaix posat a la copla. I, evidentment, i també aquesta sardana, el ritme batega per dintre pels balladors que puguin ballar. Sardana balladora, però, diem-ne, amb bona qualitat.
1: Molt bé, gràcies, Antoni. Doncs ens submergim a Montserrat Caupena, de Jordi Molina.

0: Això era A Montserrat cau pena, de Jordi Molina. Seguim, Antoni, amb la següent sardana que tenim avui, la segona. Quina ens presentes?
1: Sí, No és la tardor, de Dani Gasulla i Porta.
0: Dani Gasulla, nascut a Martorell el 1970. I què ens en pots dir d'aquesta sardana? Noces de tardor, sí.
1: És una sardana molt ben treballada, jo diria, va directament al tiple. Va directament al tiple.
0: Carai, el primer element melòdic destacat.
1: Jo diria, aquests tipus de motius, que són fets 6x8, del 2, però ternaris internament, que donen un color i un esperit, direm-ne, diferent del pom, pom, pom, pom. El 6x8 dona un caràcter
0: més
1: esperitós, podríem dir. Però, en fi, també veiem, per exemple, que comença el tiple. Evidentment, a vegades, com passa tantes vegades, després del tiple respon el tenor.
0: Diàleg que
1: És una mica com la sarsuela. El tiple i passa el tenor. De vegades, que veiem, amb la música de cobla pot passar una mica el mateix. Són aquestes coses, diguem-ne, que venen d'una manera tan natural. Bé, jo dic que aquest tiple que comença i després el tenor que li fa resposta, el metall simple fa uns apunts, uns punts aquí una mica, però que després ja ve de seguida, què dir, la canya es fa sentir, es fa sentir amb tota esplendorosa, el metall també, trompetes i fiscorn que es desenvolupen cap amunt, i donen color, i donen brillantor també molt, i acaben els curs, diguem-ne, amb una mena de, no vol dir un espasme, com una mena d'espasme, els curs.
0: Aprofitant el compàs aquest
1: aprofitant, sí, 6-8. Sí. Aviam, els llargs comencen ja en 2x4. És el ritme natural, d'una manera plàcida, plàcidament, canta la canta la trompeta, tocs de fluviol, tiple segueix. Aviam, després d'aquest esplendor, com si volguéssim entrar en un clima una mica més de pau. Això del principi de llargs és una seqüència. Entra després el cant de tenor. Aviam, ja hi som d'una manera clara, directa i al mateix temps tan sardanísticament parlant amb el ritme del Tots Som Pops.
0: Bé, és un clàssic efectiu i reeixit al llarg
1: exactament.
0: De la història.
1: I per què no? I benvinguts siguin. Pam, pam, pam, tan, tan, tan, que batega.
0: I tant.
1: Fa batega i fa que, per exemple, que els balladors són tan els Tots Som Pops que s'engresquen també. També hem de dir que el contrabaix està ben posat, cosa important també, que quan soni bé.
0: Amb el fonament de la còpula.
1: Sí, no en tortuguiga massa la presència del contrabaix. I, evidentment, també el tenor continua, diem, es presenta molt bé, sí. Bé, no és cap novetat, però sí que, per exemple, després la presència d'un duet de tiples, tirat així, que molt, molt engrescadorament ens fa sentir. Trompetes li fan una mica de coixí i el contrabaix continua amb el Tots Som Pops, pum, pum, pum. Nosaltres sempre hem parlat del Tots Som Pops de quan era petit com una mena d'imatge molt clara, diguem-ne, del ritme de sardana i que ens ha encaterinat sempre des de ben jovenets.
0: És una cèl·lula ben senzilla, però que al mateix temps conté tanta història.
1: Sí,
0: i
1: em segueixes el que vull dir, Sí, tot això em sembla molt bé. Després, evidentment, entra una altra secció, el fluviol també s'hi torna a fer ser, altra vegada en 6x8, tot aquest ritme ternari intens, amb els fiscors i que és tanta sardana, però que al mateix temps que ens fa saber, ei, alguna cosa passarà aquí.
0: Genera expectació.
1: I que ve allò que en diem el fort de baix. Bé, Tam, tam, tam, tam, la canya, la fusta espantorosa, el metall que també fa com a contrapès, el metall, però tornem al compàs de 2x4. Però vol dir que la sardana té aquest joc, aquest doble joc també de ritme, eh? I a més, evidentment, que
0: entre la subdivisió que, binària, sí, i ternària.
1: Com?
0: El doble joc aquest entre el compàs de 2x4 i el de 6x8.
1: Sí. I a més, evidentment, la sardana acaba molt bé, amb un esperit de joia, podríem dir. Aquesta sardana no és tan fa, com parlant de la tonalitat de fa, com a tonalitat emblemàtica, però està en sol, un to més amunt, eh? Del qual el segon fiscorn pot baixar fins a baix, a tocar
0: nota,
1: el sol des de baix,
0: greu,
1: diguem-ne, sí, amb tota conseqüència, i en fi, que la copla també, amb el sol de baix del fiscorn, el favoreix.
0: Molt bé, Toni, doncs moltes gràcies per aquest comentari. Escoltarem a continuació la sardana Noces de tardor de Dani Gasulla.

0: Acabem de sentir Noces de tardor de Dani Gasulla. I anem a per la tercera sardana d'avui. Antoni, quina serà la tercera que tenim?
1: Que sardana? Primera llum de l'alba, de Pitu Chamorro.
0: Pitu Chamorro, nascut a Blanes el 1978.
1: Sí,
0: quin és comentari fas d'aquesta peça?
1: Dedicada a un nadó.
0: Carai.
1: És dedicada a un nadó, sí. Aviam, aquesta és una sardana molt senzilla, però que funciona molt bé. Ai, las, torna sent fa.
0: Bé, aquesta tonalitat llaminera per la
1: copla. Sí, sí. Jo diria, de tota manera, que hi ha una introducció de flobiol, més trompeta, no, però és que veurem, per exemple, que el ritme de la sardana internament és dinàmic. Sobre amb semicorxeres, perquè això vol dir que li dona dinamisme, però jo crec que val la pena que l'escoltem, perquè no hi ha cap novetat, però sí que hi ha l'esperit d'una sardana que el seu propòsit és una dedicatòria per un que serà, un canador que serà, i al mateix temps també és una sardana per la gent que balla, que s'hi podrà trobar molt còmode i que funciona molt bé. Sí, sí, ho podem escoltar directament.
0: Molt bé, Antoni, doncs ens hi endinsem en aquesta primera llum de l'alba de Pitu Chamorro.

0: Acabem de sentir Primera llum de l'alba de Pitu Chamorro, una peça dedicada a un nadó, que m'ha semblat sentir a l'inici una espècie de cita, potser una cançó infantil. I continuem, Antoni, amb la quarta sardana escollida per avui. Quina és aquesta obra?
1: Entre el cel...
0: Entre cel i verd?
1: I verd.
0: Sí, d'Aurora Vicentini, que probablement la recordaràs, de, o el públic, vaja, la nostra audiència la recordarà, del segon capítol del Tamborí, amb la sardana L'ombra de la claror, una de les tres finalistes a la categoria musical jove. Podeu recuperar el capítol, quan vulgueu, a través de les plataformes. Què ens en pots dir d'aquesta Entre cel i verd, Antoni?
1: Aviam, és sardana, jo diria, de tota manera, que aquesta noia no la conec, no sé exactament, suposo que deu ser bastant jove.
0: Jo la conec, vaig tenir ocasió de fer amb ella fa molts anys, sí, un petit espectacle a partir d'un text de Jordi Lara que parlava del món de la cobla, i vàrem fer un petit espectacle en el qual hi havia cançons amb guitarra i veu i tenora, i ella llavors era intèrpret de tenora, i em sona que havia estat intèrpret de flabiol també, i ara també compositora.
1: Sí, això m'ho havia dit, però jo crec de tota manera dir que l'harmonia, tot el bagatge harmònic, que està molt ben posat, diguem, jo crec que viu una mica de l'herència de la música francesa.
0: Això segur, perquè em consta que...
1: Ell és de Catalunya Nord.
0: De la Catalunya Nord, correcte.
1: Herència de la música francesa. I la sardana jo crec que té un toc femení, que ens ve molt bé. Mm. Ens ve molt bé, perquè al mateix temps jo veig, per exemple, que dic... Al principi el metall té una introducció, o sigui, té unes harmonies de tota manera, i molt plàcidament, i en fi, s'acaba els curs de manera també molt cantable i retornant al caràcter del principi. Comença d'una manera, desenvolupa una mica, però després acaba també els curs. Els llargs, hi ha una frase cantable. És una sardana, per dir-ho retòricament, és molt sardana, però també és una sardana, diguem-ne, jo diria que és una sardana que té el paradigma del bon gust.
0: Déu.
1: Això és, també és molt lloable, aquest
0: temps,
1: al mateix temps, de les frases són molt cantables. El contrabaix també es mostra actiu en el pam-pam-pam... Tornem altra vegada al benvingut d'on som pops, perquè ens mostra aquest ritme de sardana. Veiem una frase de tible, tenor, també veiem de tota manera que també hi ha una entrada, també per entremig el 6-8 i torna a venir, però no cal que ens allarguem més també per explicar aquesta manera d'escriure, que és òptima, al mateix temps està feta, diguem-ne, amb un bon punt de saviesa, i al mateix temps també és una sardana elegant, bon gust, que es fa escoltar també, però també es fa ballar. No sé, potser explicar-ho d'una altra manera, però sí que jo celebro molt perquè té la bona factura de la persona que escriu bé.
0: Molt bé. Doncs escoltem-la, descobrim aquesta Entre cel i verd d'Aurora Vicentini.

0: Acabem de sentir Entre cel i verd d'Aurora Vicentini. I arribem a la darrera sardana d'avui. Antoni, què tenim aquesta cinquena sardana?
1: Bé, és La nit d'or d'Antoni Mas, que és un compositor ben conegut.
0: Antoni Mas, nascut a Caldes de Malavella l'any 1945. Quin comentari ens fas d'aquesta sardana?
1: Aviam, home, és una sardana, diguem-ne, fet d'una persona que ha treballat molt en el món de la sardana i que ha escrit sardanes que coneixem molt bé, diguem-ne, perquè sobretot és persona que coneix molt bé la cobla, però també coneix molt bé quin és el món de la sardana, que tot i el caràcter popular vol introduir també de cara que els balladors també s'hi trobin entre ells. Mm. Jo crec que és una sardana que, bé, té una introducció, diguem-ne, encadiòloga, el diàloga, el batall, amb la fusta, però l'Antoni Mas també, jo crec que la sardana d'ell és una sardana que funciona molt bé, el metall té molt bon esperit, respecte a la fusta també, que dona, molt, que dona continuïtat, desenvolupa, i el diàleg entre els curts i estan molt ben centrats i els curts, diguem-ne, tenen una unitat que està molt bé. Els llargs, per què no? Els fiscorgi són presents, eh? Sobretot amb una arrencada. Mm. Seguit el tible, evidentment, la sardana entra dintre d'uns cànons que són els cànons que tampoc es tracta d'inventar res, però que al mateix temps estan molt ben escrits, estan ben posats, i després, evidentment, trobem el ritme estable, perquè és el ritme també del pam-pam-pam, del que diem tant,
0: la sardana balladora,
1: tan col·loquialment que els tots són pops. Caram, és que hi ha sardanes molt bones on el ritme del tots són pops, que poden ser pam-pam-pam, pam-pam, o pam pam, pam, pam,
0: girat,
1: pam,
0: sí.
1: Pam, pam. Aquest rima que ve també dels diferents rimes grecs, que el dàctil, l'anapès, diguem-ne, tots aquests rimes que després desenvolupen en aquest rima de sardana, que el trobem, que és una gran herència que hem trobat nosaltres, d'aquests rimes que poden venir exactament molt clar de les danses gregues. És una herència. Antoni Mas, això ho deu saber o no, ens és igual, però que hi és. Jo crec que la sardana és una sardana que és molt apta per ser ballada, i que té molt bon caràcter. Potser no cal que ens entrem més, sinó que l'escoltem i veiem aquests valors que són intrínsecs dintre del món de la sardana d'una persona que sap escriure molt bé quins són els petits secrets de la cobla i que en treu molt bon profit també d'ella mateixa.
0: Molt bé, doncs som-hi. Ens endinsem en aquesta La nit d'or d'Antoni Mas.

0: Acabem d'escoltar les 5 primeres sardanes de la categoria Audiència, però només una d'elles passarà a la final. I, evidentment, la decisió serà de l'Audiència. Aquestes 5 sardanes es podran tornar a sentir en directe a la gala del 18 de maig al Casino de l'Aliança del Poblenou. Allà podreu votar quina d'aquestes 5 obres voleu que es converteixi en la primera finalista de la categoria Audiència.
1: La Copla en un minut.
0: A la Copla en un minut, avui ens fixem en el trombó. El trombó pot ser de vares o de pistons. És l'únic instrument de la família dels metalls que no té parella dins la copla. El Termcat defineix el trombó com un instrument aeròfon del grup de metall amb broquet que té el tub cilíndric encorbat dues vegades i és accionat per una culissa o per pistons. En la copla es toca, habitualment, i crec que de manera ja estandarditzada des de fa molts i molts anys, el trombó tenor. Escoltem-lo. Antoni, què ens en pots dir del trombó i específicament del trombó dins el món de la copla?
2: Bé, el trombó dins de la copla sempre ha estat un instrument moltes vegades qüestionat, perquè és un instrument que evidentment més és un instrument, un trombó no gaire gran, amb un so molt directe, en certa manera. Hem vist, per exemple, hi ha hagut moltes coples d'aquestes que eren coples orquestres que el fiscorn, el trombó, moltes vegades el deixaven amb un músic, per exemple, que tonejava altres instruments, a l'orquestra...
0: La bateria, a vegades.
2: Sí, a vegades podia ser el vocalista de torn, podria tocar el trombó de pistons... Bueno, però, en canvi, el trombó de pistons... Hi ha hagut compositors
0: com... És important destacar aquí, que la gent potser no sap, la nostra audiència, la diferència entre trombó de vares i de pistons.
2: Sí, no, la copla, majorment, hi ha d'entrada el trombó de pistons. Trombó de pistons, com veiem, per exemple, que en un moment determinat, també històricament, el veiem, per exemple, les òperes de Verdi, d'Itàlia, sí. Feia servir el Verdi, el trombó de pistons, pel tipus de llenguatge que tenia.
0: Perquè la gent ho entengui, el mecanisme és com el de les trompetes.
2: Com el de les trompetes, i també com els fiscorns. El mecanisme,
0: correcte, sí,
2: de tres cilindres, sí. El Garreta el fa servir, el trombó de pistons, moltes vegades amb elements solistes, i Garreta possiblement va ser el primer compositor que li va posar dos, també, de trombons.
0: Aquí sí, aquest programa s'ha reclamat el sí, segon trombó per la copla
2: sí,
0: en més d'una ocasió.
2: Sí, tantes vegades veiem sardanes emblemàtiques que necessiten un segon trombó. O a vegades estan arranjades també perquè a vegades ho fet tot amb un sol trombó. Però, evidentment, amb el temps hem vist, per exemple, que el trombó que quedava una mica desplaçat entremig i s'ha començat a fer servir el trombó de vares. Per què? El trombó de vares, i sobretot aquests instruments que s'han construït ja molt més modernament, que tenen més cos, diguem-ne que s'aparellen millor amb els fiscorns, tenen una mica més identitat sonora.
0: Per una qüestió de timbre.
2: El timbre, sí.
0: El color.
2: Però, evidentment, tota la història de la sardana, que hem vist, per exemple, quin era el problema que abans hem parlat, també, del segon fiscorn, que l'última nota que té és el fa sostingut, el trombó de vares va més avall. Això vol dir que l'aportació moderna del trombó de vares, en cas que sigui necessari, pot omplir aquesta llacuna que té com els instruments de baix.
0: Clar, perquè el trombó de pistons no arriba.
2: No arriba. El trombó arriba exactament el trombó de pistons com el fiscorn.
0: Com el fiscorn.
2: Bé, jo mateix, amb alguna obra que he fet, també he fet servir el trombó de vares perquè arribi a baix, pugui fer el fa, inclús més notes cap avall. Excepte Morera. Morera sabem que va escriure tota una sèrie de sardanes sense trombó. Ostres. Per què? No ho sabem.
0: No se sap el motiu.
2: Sí, però com que no les instrumentava ell, sinó que les instrumentava majorment Josep Serra, veiem que de tota manera, suposem que el Josep Serra, possiblement, a la principal de parlada, no sé si devien també trombó, sí o no, això jo no ho sé. Però,
0: aquella temporada no n'hi tenien.
2: De tota manera, deixem explicar una anècdota que és bastant curiosa i divertida, perquè una copla molt emblemàtica, importantíssima de l'època, anaven a tocar a Sant Pol de Mar, que allà hi estiuejava el mestre Morera. I aquesta copla emblemàtica havien de tocar una sardana de Morera.
0: Seva.
2: Sí,
0: però
2: seva.
0: Que sabem que no instrumentava.
2: I aquesta copla tenia un molt bon director musical molt important, que havia precisament important perquè era un home d'una gran saviesa musical. Es va anar a veure el mestre Morera i dir: "Mestre, mira, sabem que Morera era bastant mal parlat, sí, les engegava així, Diu: "Mestre, nosaltres tocarem una sardana de vostè, però com que les sardanes de vostè són de 10 instruments, jo m'he permès de que quan canta el tenor de fer unes motetes per baix." I el Morera li va dir: escolti, quan canta el tenor no vull dir que ningú li toqui els nassos. Però el trombó no sabem exactament, sardanes de Morera que no hi era. Després veiem que Garreta sí, el feia servir molt, i últimament el trombó, el que passa que el trombó de vares per tocar Garreta amb la vara ha de fer com si fessin farinetes, o sigui que vinga, hem d'anar a fer amb la vara amunt i avall, i se'n surten, perquè generalment són bons trombonistes.
0: Bé, doncs vosaltres de què sou, de vares o de pistons? Tanquem el setè capítol del Tamborí donant l'enhorabona a Jordi Molina, Dani Gasulla, Pitu Chamorro, Aurora Vicentini i Antoni Mas per aquestes 5 sardanes que hem descobert avui. I ens disculpem amb l'audiència perquè no ho tindrà gens fàcil a l'hora de decidir quines d'elles arribaran a la gran final. Avui ho deixem aquí. Recordeu que podeu seguir l'actualitat dels Premis Preludi al web premispreludi.cat, a Instagram, Facebook i a X. Soc l'Arnau Tordera i això ha estat El Tamborí, el podcast dels Premis Preludi. Fins aviat.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
1: Ràdio Arrels, em veig 93.1.

0: L'agenda de Ràdio Arrels.
1: L'agenda.
2: Bon dia a tothom. Soc Jordi Bertolí, comissari de l'expo dedicada a l'obra del pintor català exiliat a Mèxic i Estats Units, Josep Bertolí. Els seus dibuixos seran presents en el MUME, Museu Memorial de l'Exili a la Jonquera, fins al 31 de maig. No manqueu aquest esdeveniment, que és molt important.
0: Ràdio Arrels, a la Llagona, 93.1.

0: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
2: Per fer ballar només els rics, quant de temps nos caldrà patir? Perquè no podem quedar així, esborrem els privilegis.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels, a Prada, 95.5.

Com un àngel viu a la vora del foc i t'encén la fantasia a poc a poc. Ella és una joia enmig d'un paisatge brut, però quan balla transporta un món d'escolta.

0: tot el que els ha fet diferent.
1: Esquitxos de clàssica.

0: De dilluns a diumenge, de gener a desembre, coses que passen al nostre país. L'agenda de Ràdio Arrels.
1: Molt bones a tothom. Des de la Casa del Voló, Maison de l'Histoire, us esperem per descobrir una nova exposició temporal de l'1 d'abril fins al 26 de juny, anomenada Xocolata i altres dolços nord-catalans. L'exposició ens és prestada per al Museu Casa Pairal a la ciutat de Perpinyà i ens presenta totes les etapes de fabricació de la xocolata, també la xocolata en totes les seves formes, però sobretot tota la història amb els plaers de la sobretaula, com pot ser la confiteria de totes les regions, però en particular l'indústria de la xocolata i de la confiteria des del segle XIX aquí al Rosselló. Us esperem per descobrir aquesta exposició i sobretot us esperem també per l'inauguració molt saborosa que tindrà lloc el 22 d'abril a les 6 de la tarda aquí a la Casa del Voló. Us esperem nombrosos, moltes gràcies i fins aviat.
2: Radio Arrels, a Canet, 95.

Cause honey, this Molly is feeling fine.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Agnès de l'oficina de turisme Conflent-Canigó. Aquest diumenge 24 de maig, l'oficina de turisme Conflent-Canigó us convida a la Ciclo de Jau, una jornada esportiva i festiva al voltant del mític Col de Jau. Hi podreu triar entre diverses activitats per a tots els gustos. Una excursió cicloesportiva de 87 km, tres colls mítics, paisatges espectaculars. Sortida a les 9 del matí i arribada quan podreu. També podreu participar a una excursió gravel de 34 km, una excursió en BTT en autonomia, un escape del bosc, una excursió a peu tipus Casa del Tresor, una pujada al Col de Jau per carretera reservada durant tot el dia entre Mosset i Roquefort de Sceaux. I al cim hi trobareu un poble d'animacions amb productors locals, professionals del ciclisme, parades de menjar i un bon ambient. Hi haurà un servei de llençadors obligatori a partir de Mosset i d'Axat. Ja que les places són limitades, no tardeu a reservar la vostra participació a l'excursió cicloesportiva o gravel sobre www.turisme-canigó.com.
2: Radio Arrels, a Perpinyà, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

point faible.

vie.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: L'associació Encantarem us convida al seu festival Trobada Encantada, enfocat en els cants polifònics tradicionals aquests propers 22, 23 i 24 de maig a Elna. Vàries activitats hi són proposades per donar a conèixer aquesta pràctica vocal. Tallers, cantades, concert, ball folk... Podreu trobar tota la informació i les inscripcions a Eloasó Trobada Encantada. Així que ens trobem ben aviat a Elna per al festival Trobada Encantada els 22, 23 i 24 de maig. Fins aviat! Adeu!
2: Radio Arrels, a Codelet, 95.5.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
2: Radio Arrels, amies, 95.

l'ornou, la serenó del mar, la solitària en la pau del jardí de cinc arbres. He collit el meu temps, la rara rosa blanca. He cridat, ara entraré en les fosques.

0: Sortim de casa.
1: Amb l'agenda de Ràdio Arrels.
2: Soc Aurélie, del País de Redistòrio Conflent-Canigó. Aquesta vegada, sense la neu, us proposem de descobrir un dels pobles més bonics de França, Ebol. El dissabte 23 de maig, a les 3 de la tarda, la Martine Aubry us guiarà pels carrerons del poble natal de Ludovic Massé. Hi descobrireu un poble típic de l'Alt Conflent. La visita us portarà a l'antiga escola convertida en un gabinet literari i a l'església de Sant Andreu. La reserva és obligatòria ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arrel d'Història Conflent-Canigó.
3: Radio Arrels, el volum 88.2.

sommet du Fujiyama. Voir le pays du matin calme. Aller pêcher

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
2: Ràdio
3: Arrels.
2: Ràdio
3: Arrels.

0: Soc l'Enric Balaguer, és el Punt Agrícola, l'actualitat pagesa del Conflent, amb Felip Dorrandeu i David Muntanya. Estem al mes de maig i al mes de maig, a part de cada dia un raig, hi ha també el Punt Agrícola amb els nostres dos convidats de sempre, Felip Dorrandeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: I David Muntanya, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
0: De què parlem? Parlem de les vaques que comencen a caminar cap amunt.
2: Sí, les vaques han marxat de la masia, són pels prats allà, encara al peu del Canigó, on l'herba és ben verda enguany. I n'hi ha força.
0: Ara podran pas pujar gaire, no? De moment.
2: Per ara encara no anem tan de pressa que això. Abans, aquí a Bernet, els vells engegaven el 14 de maig. I enguany encara s'han espiat hi ha poc temps aquí al dessús de Bonaiga, a la Castella, tot això encara hi havia neu. Llavors no sé com ho hauríem fet.
0: De moment no.
2: Aquesta gent.

0: i aquestes deveses també.
1: Són una... és bona herba.
0: Sí, és bona herba, per ara sí, no sé si jo no l'he tastada, però tindria de la fer analitzar. Jo no sóc una cosa que no seguim prou per conèixer la seva...
1: Sí, perquè feu moltes coses de ramaders amb el bestiar, però tampoc... potser seria bé d'analitzar sistemàticament el, sí. El que aporta l'herba, quin sí. tipus d'herba i...
0: Sí, perquè ara també seria temporada per aquí Prada de Dallà.
1: Mm-hmm.
0: I ja sabem quan l'herba ha espigat, ja ha perdut 2/3 del seu potencial.
1: Mm.
0: Quan l'herba espiga, ja ha passat. Cal tindrien de tallar i les vaques mengin l'herba abans que sigui espigada.
2: Mm. Bé, s'entén. Amb les granes hi ha proteïnes, hi ha més coses.
0: Sí, hi ha més coses, però això no podem seguir a tots els camps. I llavors, ja sabeu, quan les vaques arriben en un camp on l'herba és espigada, ja comencen per menjar l'espiga de totes les graminers. Comencen per això. I com? Quelcom de més bo.
1: Tenen un instinct, els animals, que sigui vaques o altres, que... tenen pas coneixement com nosaltres,
0: no,
1: però
0: sí, sense... tenen el lloc de coneixement.
1: Sense això tenen una mena d'instint de cosa que...
0: Ara tot el que és tendre els agrada, hasta també la rama d'arbres.
1: Mm.
0: Que sigui hasta la rama d'arbre de rures, de freixa.
1: Si són tendres.
0: Baianers, si són tendres, s'ho mengen a bocades i hasta se fan baixar les branques per arribar a menjar la rama.
1: I les fruites? A vegades si hi ha cirerers, perquè és temporada de cirerers.
0: Sí, tot hi passa.
1: Si hi ha un cirerer que té les branques baixes.
0: Sí, sí, ho mengen, tot això.
1: Ho mengen. Hasta
0: espinyols. Espinyols i hasta l'altre dia s'han vist una que s'atacava a la vinya. Mm. Hi havia un veí ja que tenia una vinya a la vora una treia allà
1: pobre veí
0: que la vaca començava a menjar les fulles
2: a
0: menjar la part de baix per això que cal vigilar tot el que és verd, tot hi passa.
1: Bé, preguntem a l'hortolà de Deus, es passa l'hortolà del Bernet, és l'hortolà Deus, que fas actualment?
2: Bé, m'aixequi a la nit per collir amb una candela.
0: Encesa.
2: Encesa. I bé, jo principalment planti i apunti, fem prepari els camps per plantar més. Cal girar la terra i aviat caldrà esclarir els pocs presseguers que me queden.
1: I la meteorologia, és a dir, que plou sense ploure actualment.
2: Plou sense ploure és penible, perquè fa una setmana que estic fent el mateix tractament als arbres. Els hi posi sofre per lluitar contra la farinosa, l'oïdium, i un dia plou, l'altre dia plou pas, plou un poc cada dia, al cap d'un moment et dius, bé... et posat sofre, servei pas de res, doncs en tornes
1: sí,
2: a posar...
1: Sí, perquè si plou sobre el tractament no val res.
2: Sí, cal, en teoria, me sembla que cal uns 15 o 20 mil·límetres perquè treure completament el producte que has posat. A més, en cultiu ecològic tenes pas o ben pocs productes que entren dins la planta. El sofre, per exemple, ho poses de sus i ja està, si hi és hi ha pas un idiom
0: i
2: si plou se'n va, en cal tornar a posar doncs ens hem posat dos cops en una setmana.
1: Mm-hmm.
2: I sense ser ben segur que sí. Quedi quelcom doncs la setmana entrant en tornaré a posar. I veus això abans, fent quan dic abans, fa uns anys, 5-10 anys te deia, va, una saca de sofre pel preu que val.
0: La capa d'estalviar.
2: I la capa d'estalviar. Avui tampoc. I penses, quan abans costava 25 o 30 euros, ara és a 80. Quasi bé.
1: Justament, és l'actualitat, això, dels preus dels adobs i tot això, a causa de la crisi al mitjà Orient. Afecta, sabeu, comença a pujar els preus dels adobs i tot això?
2: Bé, personalment, com que sóc en cultiu ecològic, no. Utilitzi pas adobs...
1: amb petroli.
2: Com se diu? Amb petroli, sí. No, mais com se diu? Adobs de ionsis...
0: Químics.
2: Químics, si vols, minerals. Doncs aquests que són fets.

0: fet a partir de gas i de petroli. Però has de pensar que tots els altres que són orgànics són escalfats. De fet, bàsicament, un adob orgànic és fems escalfat per poder ser venut sota forma de com se diu això, de palets, de taps, de tacos, de...
1: Sí, sí, sí.
0: I, evidentment, costa més car. Ara crec que esperi, de moment esperi, perquè és un fet que un munt de pagesos vaig comandar a l'hivern per tenir preus baixos i tinc una mica d'estoc. Doncs, què volia dir? Jo el que esperi és que els adobs orgànics no pujaran tant com els altres.
1: Sí, el que ha pujat al mes és el mesut pels tractors.
2: Sí, n'havia parlat d'això també.
1: També ha pujat malament aquí... aquí mes d'abril
2: el gasoli agrícola,
1: sí, sí, el GNR, el gasoli non routier com se diu a França, i això ha posat malament. I també com el que dèiem Philip, tot el que és els plàstics, nosaltres ara anem a utilitzar per fer l'herba amb verd aquí, per posar totes les bales d'herba sota un plàstic,
2: sí.
1: I això també ha posat d'un terç al preu aquí, i encara no sé si entendrem, si n'hi haurà per tothom.
2: Perquè també hi pot haver una penúria, una...
1: Sí, una ruptura d'estoc.
2: Sí.
1: Sí, sí, això pot arribar.
0: Jo, per exemple, per l'hortalissa, faig un paillatge amb plàstic.
2: Ah, sí?
0: Sí. Bé, és un biodegradable.
2: Per mi un paillatge és espai, però...
0: Ah, bé, sí, ara se passa ben bé, com diu, un cobert, si vols, posi sí. Un cobert de plàstic.
2: Mm.
0: D'un plàstic biodegradable. En teoria és fet a partir de blat d'indi i de restes de blat o d'ordi. Dic en teoria perquè cada cop que ho demani em diu, és bio, això és bio.
1: Ja t'han negat.
0: I vull els papers que me certifiquin a partir de què és fet. I un dia vaig tenir, venia de no sé on, del banc de Bordeus, i era fet amb les restes d'una, com si ho diu, d'una fàbrica de papers. I
2: va bé.
0: Doncs, perfecte.
2: Perfecte.
0: És veritat que això se desfà fàcilment. I bé, pensa que me sembla que el desembre em vaig comandar 9 rotllos, encara no els tinc pas.
2: Mm.
0: En teoria arriben aquesta setmana.
2: I aquest, jo diria, material complementari, pots tenir un control per la certificació?
0: Bé, sí, no. És a dir que jo, en cultiu ecològic, ho puc posar... Podria posar, no sé pas, jo, plàstic que no és bio i res de tot això, a partir del moment on te'l trec.
2: En quin moment?
0: I bé, un cop la collita feta, un cop la collita feta i que les plantes són mortes, treus això dels camps i ho tires.
2: Però això de manera legal, vols dir?
1: Sí,
0: de manera legal.
1: Fa foc.
0: No, cal pas cremar el plàstic.
1: No, però ara hi ha gent, hi ha un sistema que venen, ho vas portar al negociant que t'ho ha venut,
2: sí.
1: Si te torna a utilitzar, sí, sí. Si el treus del camp net,
2: hi ha un reciclatge, sí,
1: que se fa de tots aquests plàstics. Tot això és organitzat aquí a França per departament.
2: Mm. I tu, David, no ets amb jo,
1: no.
2: Però no ets gaire lluny, suposo. Que et faltaria per ser amb jo?
1: Que em faltaria per ser bio? Potser controlar encara més tot el que doni a menjar les bèsties.
2: Mm-hmm.
1: És això, tot la poc de cereal que doni a més de l'herba al bestiar a l'hivern. És això que encara és aquell pas que tenim de fer per endavant per poder ser bio un dia.
2: I el voldries fer o està bé? Perquè hi ha també aquesta certificació de Rosé des Pyrénées, que també no estem gaire lluny. No?
1: Del bio tampoc, però no, la Rosé no és també una carn bio. Però sí, no sem massa lluny de passar empreses que també cal que el mercat també sigui bo. I també hi ha l'aspecte econòmic també que pot jugar el seu paper. per acabar d'ajudar a ens convèncer de passar en bio. Semblaria que torni una mica més bé tot el que és el bio el dia d'avui. Sembla que hi hagi esperança. Hi hagi,
0: que torni a venir l'ajuda al manteniment de l'agricultura ecològica.
1: Sí,
2: perquè ha desaparegut?
0: Sí.
2: O ha baixat?
0: Ha desaparegut.
2: Ah, sí.
0: Completament. És a dir, que fa uns anys tots els pagesos bio tocaven els 5 primers anys una ajuda justament per passar d'agricultura convencional a agricultura ecològica i després tocaven una ajuda cada any, evidentment menys important, per quedar en cultiu ecològic. I fa, bé, em sembla que d'ençà la darrera PAC, doncs fa 5 anys o 6 anys.
2: Política agrícola comuna.
0: Sí, PAC, exacte. Això existeix pas més.
2: I això doncs, fa...
0: No, bé, ho dic perquè hi ha una mena de fantasma dins la població. Jo ho veig, per exemple, quan faig respostes o faig comentaris al Facebook, per exemple, hi ha gent que fantasma i que s'imaginen que hi ha pagesos que són, entre cometes, falsos pagesos que posarien 3 vaques a la muntanya i que tindria 50 o 60 mil euros. No, és pas així que funciona. Jo no dic pas que...
2: alguns que... No.
0: No dic pas que hi hagi... que alguns són, diguem, borderline, però en general no. No. I jo m'agradaria tenir més diners. Jo tenir diners sense fer res m'aniria bé, que sí, David?
1: No, sí. No sé si existeix.
0: Sí, al xat GPT m'ha pas donat la resposta.
1: Potser la jubilació, no sé.
2: I això, aquesta desaparició de les ajudes, fa baixar el nombre de gent que es posen en bio o aquest... nombre de pagesos que són en bio és constant, està progressant. En sabeu d'algunes coses d'això?
0: Hi ha una progressió constant i feble. Jo crec que per que fa de la bio hi ha... I em sembla que és així, que ha de ser, cal que sigui així, perquè cal que la gent siguin convençuts. Si passes d'agricultura convencional a agricultura biològica, reca pels sous...
1: Aquell que fa la producció ha de ser convençut o aquell que compra...
0: No, els dos.
2: Els dos.
0: Aquell que fa la producció que ha de ser convençut. No, tens raó.
1: La pregunta intel·ligent de...
2: No, és que anava a fer la pregunta, però...
0: Cal que la persona sigui convençuda. Jo, que vols que te digui, vaig fer estudis d'agricultura, vaig fer estudis en medi ambient, en ordenació del territori, i hi ha coses que sé de toxicologia, de coses així, doncs ho deia ja als meus pares, mi home, deixa de fer això, canvia una mica, i efectivament mon pare sovint feia ben apolit el que feia, però quedava en cultiu convencional, i ho entenc perfectament. A un moment donat t'adones que, per exemple, quan produïs préssecs fas, no sé jo, 20 tones de préssec amb una hectàrea, tot just si te guanyes la vida, i en fas 21, comences a fer sous. I aquest petit percentatge, és a dir,
1: a més...
0: 5-10 préssecs més a cada arbre, i bé, és això que te fa el benefici. Doncs és difícil de dir baixa els tractaments, canvia completament, i sabent que perdràs una mica de rendiment. Després hi ha aquesta filosofia, jo sé pas, jo per exemple, que m'agrada pas les punxades, puc pas entendre com hi ha gent que s'injecten heroïna a les venes, veus? Això ho puc pas entendre. I doncs poso pels meus camps, ho vaig fer i ara ho faig pels punts, i estic molt content de ser així, perquè al cap i a la fi, quan poses un desherbant, envies mort. Hem vist un producte que mata tot.
1: Tota l'herba i tot el que va lligat amb això.

0: Tu parlem de rendibilitat. La rendibilitat, quan es tracta d'un ramat, com se gestiona? És a dir, que, perquè com treballes amb éssers vivents i animals? Sí. Són éssers vivents, també les plantes, però vull dir...
1: no és la mateixa cosa.
0: No és exactament la mateixa cosa.
2: En petits animals... es passa igual amb una vaca i amb un arbre.
0: Doncs a vegades cal potser matar una vaca, gestionar els vedells i tot això, la rentabilitat com
1: nosaltres el que intentem de fer és que cada any cada vaca tingui el seu vedell.
0: Sí, fins a quants això, anys això dura?
1: O això, la vida d'una vaca normalment és fins a 15, entre 15 i 20 anys.
0: I
1: una vida normal,
0: pot tenir vedell a partir de quina...
1: De 3 anys.
0: De 3 anys.
1: A 3 anys, a la primera, 36 parlem, mesos.
0: Parlem d'una vaca que la seva... utilitat, perdó, sí. Que pot xocar aquest mot, seria de 10 o 12 anys.
1: 10 o 12 anys, sí. Mm-hmm. És quan són el més jove, que són el més fort, les vaques. Però la rentabilitat per nosaltres és aquesta. Mirem que el ramat tothom tingui, totes les vaques tingui el llur vedell cada any. Si pot ser. És aquí que l'empresa se juga el paper de cada vaca, la que ja comença de no tenir un vedell cada any, si també no se desenvolupa com cal, és aquí que hi estem les que guardarem més temps.
0: I després la sacrifiqueu, la vaca?
1: La vaca, un cop hi havia un home aquí al Pla de Prada que va dir una dolenta vaca, tothom li ha de fer la vida. o la venem a un veí o se'n va amb la cooperativa o potser també si porta un munt de muscle l'acabem d'engreixar i la posem a la carn.
0: No hi ha entitats, associacions que recuperen els animals que normalment serien, sí que la paraula que feu, que utilitzeu és sacrificar, hauria de ser sacrificat per la carn o per altra cosa?
1: No, això aquí,
0: aquí no n'hi ha.
1: Som vist dins la premsa local que n'hi ha que se fan aquí a la plana, sobretot pels cavalls, això sí. se juga més. Però per el bestiar de la masia no en coneix cap.
2: I tenir bessonades és positiu o negatiu?
1: Ah, i bé, dels dos.
2: Dels dos.
1: Sí, cada any en tinc, cada any en surt una o altra en cada ramader, en cada ramat hi ha una vaca que fa bessonada una o altra, però sí, és positiu per la cota de la vaca, sí, però és més fèrtil i és més... I pel ramader és una mica més complicat perquè els vedells surten més petit i se desenvolupen no tant que quan és tot sol.
0: Bastant lentament.
1: Sí, una mica més lentament, però sobretot al naixement on som més petits. Petitet, i aquests primers dies són els cal cuidar una mica de més a prop.
0: El biberó?
1: No, perquè normalment els primers...
0: Que hi ha aquesta imatge?
1: Sí, això ho s'han fet també, però els primers dies la vaca té prou llet pels de mamar, els durs, fins a 3 setmanes o un mes i hi ha pas cap problema. Empresa, normalment els mirem des de plaçar si hi ha un ramader que té una vaca que ha anat mal de badallar o si se pot arribar a fer prendre una altra vaca. És amb paciència.
0: Felip, estem al temps de... canviem de tema. El temps d'esclarir. Abans n'hi havia molt. Era una feina per la gent d'aquí, d'esclarir els presseguers.
2: Sí, i tant.
0: La tècnica quina és?
2: Ja, s'han tingut por que me parlis del temps de les sirenes.
1: Jo també.
2: M'has
1: parat d'aquesta.
2: Ja tindrà la pregunta de sirenes. No, per esclarir presseguers i abricoters és fàcil i al mateix temps
1: és tècnic.
2: És fàcil perquè simplement cal treure petita fruita d'una branca. Quin és l'objectiu? Deixar-ne menys perquè creixin millor i que tingui una mida suficient per ser venuda, comercialitzable. I cal també fer, com dir-ho, llegir o de tenir una mica de lectura de l'arbre, de saber si aquesta branca serà prou forta per aguantar 3 préssecs, o 2, o 4, o 5, o cap. I és això que és una mica difícil. Doncs intentem donar criteris, però sovint costa de fer entendre al personal. Doncs què faig o què fèiem? A l'hivern agafem un arbre i ens dèiem, aquesta varietat és en primerenca, deixem 80 mixtes, 80 petites branques, torris de l'any precedent. Doncs en tens 80 i a cada mixt deixes 3 o 4 fruites. Doncs multipliques 80 per 3, tens el nombre de fruites i te diues al mes de febrer, te diu, pava,
0: tindré una bona recolta.
2: Tindré una bona collita, encara que sigui rec a 50 cèntims al quilo, canviem el tractor o anem de vacances un mes.
1: Ha pas escoltat a Teresa, que li deia que tenia tort.
2: I després ven la primavera de tot. I ja te dones que, com enguany amb els abricots, per exemple, que hi ha hagut poca flor.
0: Què els hi passa als abricots?
2: Que ve poca flor, hi ha pas hagut prou temps fred aquest hivern.
1: Ha plogut
2: just al moment on florien. I doncs, al febrer t'imagines que tindràs, com l'altura del Bernet, els sous com la pluja dins la potxa me cauran, i t'adones que, que és pas així. De fet, la pol·linització, si comparem els mamífers, la pol·linització és la reproducció.
0: Sí.
2: Doncs funciona pas cada cop. Vull dir que si vols tenir fills cal intentar. Pas igual s'ho pensi amb les vaques,
1: el toro també.
2: Si afanyi, si no. Ha pas un bedell, cada vaca té pas un bedell, i cada flor fa pas un préssec, ni un abricot ni una poma. De vegades sí i d'altres vegades no, cal que hi hagi bones condicions.
0: I doncs què els hi ha passat als abricoters d'aquest any?
2: Què els hi va passar? Falta de pluja, falta de temps fred a l'hivern.
1: Mm-hmm.
2: I pluja al moment on florien. Mm-hmm. I això fa que sovint, a mi m'ha passat a un camp ple de flors, content, fa benguany, tindrem una collita d'abricots, veieu que... Fins i tot jo vaig dir al meu obrer, escolta, veieu que caldrà tallar una mica més, perquè... I el dia que em deia, anem a veure aquests abricoters, i mi, on són els abricots? On són?
0: Havien caigut?
2: La majoria de les flors havien caigut. Encara que siguin pol·linitzades, tenies petits abricots grossos com una avellana i d'altres grossos que com... Vas jugar a la punta d'un bic, veus?
0: Per què s'aclareix els presseguers i els altres arbres no?
2: Sí, tots.
0: I els cirerers? Sí.
2: Els cirerers també
1: es pot fer.
2: També, perquè abans, parlant dels cirerers, abans tothom menjava cireres tal com eren.
1: Petites
2: i ara
1: grosses.
2: Cal que siguin més grosses.
0: Mm.
2: Doncs cal la recerca en agricultura ha anat cap a cireres més, cercar varietats de cireres que siguin més grosses, i la gent, com a mínim els supermercats, són més contents.
1: Que totes les varietats que siguin pomes o peres s'esclareixen el mateix. Sí, també és feina també.
2: Ah, sí.
1: Si no, la poma resta més petita.
0: I perquè ara parlem pas dels teus cirerers?
1: No.
0: En tens 2 o 3? Jo en tinc un. Per què me fa cireres un any sí i un any no?
2: Perquè esclareixes pas.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Doncs aquí podem parar a l'emissió.
1: Sí, tens la resposta.
2: Escolta, justament comparàvem la, la sí. pol·linització amb la, és la reproducció.
1: Se cansa un any.
2: Exactament. Si bé, una dona que té un o dos mainatges tindrà pas el mateix cos que la mateixa dona que si en té 10 o 12. Doncs, i fas fer cireres al teu cirerer i en ori un any, l'any següent se calmarà. Cal dir també que cada cop que hi ha una fruita, la fruita envia un petit hormona al, a l'arbre, dient, estic aquí, i en general, pels cirerers ho sé pas, però pels presseguers i abricoters és al juny, sovint, que se fa el que se diu l'inducció floral. És a dir, que les branques que creixen reben aquesta hormona. I se diuen, ui, ui, hi ha un munt de fruita, doncs cal fer fulla. Cal fer branc. Doncs tots, tots els ulls nous, en comptes de fer flors, fan llenya. Fan fulla. Veus? És per això que si treues fruita, l'any següent tindràs ulls que faran flors i d'altres que faran llenya.
0: Molt bé, és molt, molt precís i en sabem cada...
1: Cada vegada un poc
0: cada
1: més.
0: Cada punt agrícola en sabem més. David Muntanya, Felip Durandeu, moltes gràcies per la vostra col·laboració sempre simpàtica i enriquidora. Fins una altra.
1: Fins una altra.
2: Adéu.
0: El Punt Agrícola, l'actualitat pagesa del Conflent, amb Felip Durandeu i David Muntanya.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. A Bages, 95.

Esquitxos de clàssica. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

cas, mirant al nord, sol matiner li encén el rostre.

cap ses obloste i pel camí que du a ponent el sol fenissa per amagar-se. Però el temps obscur ho sé vençut

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Molt.

0: Al Conflent, escolteu Ràdio Arrels
1: al 95.5.

ens encira i fent l'orni dels teus consells caducs, de luxes superfluos en nom d'algú. Uns quants atons gasius de cos que corren cobrant-se enemics. Per camins de pols, per un congost de rocs, com un llop que fuig d'un eixam de trons. Hauré buscat suplus, hauré bramat olgut, atrotinat per algú com tu. Trisca d'espint un cel caigut, un ric dels usuaris de la creu, però de pau per por de caure en l'infern. Amb la pell i l'os, sense sang al cor, puc semblar un intrus, un fill o doctor. Cada cop, doncs menys ací, doncs tinc tots dos ulls ganduls.

clau. Doncs cada cop veig més perduts els pobres, com més esforç, més tenerits. Sols puc dir-vos desencants dels dents com més m'hi faig. Doncs no sóc tan innocent com per no ser esquerp. Lluny de creure

La passivitat i la resignació s'ha instal·lat als caps de la gent, som majoria, i els governs de cada nació recomanen austeritat, ja ningú fia.

que ja la tenim peluda i això dura. L'estat del benestar l'han retallat i n'ha quedat així com una llufa. Els que ho podien denunciar tots han callat. La reacció del poble me la bufa. La gravetat d'aquest silenci general és que així s'involuciona, es va enrere. S'ha de capgirar aquesta escala temporal. Però si no es vol, germà,

Diners ja n'hi ha, però ai las, si l'ecologia i l'esperit són minoria, política és sinònim de fracàs. Per això sí, massa!

diuen podeu entrar sense obrir portes. De la ràbia, l'audàcia i la febre jo sóc. Dic no a la docilitat d'un masticada.

que vivim més que abans, és cert, perquè és un fet, però l'important és com i per sobreviure. Robar, presó, robar, pot ser distret. L'estimada vida, plorar i riure. Tant de bo que aquesta cançó...

0: Ràdio Arrels, a Saragossa, 93.1.
1: Ràdio Arrels, a l'Aspra,
2: 95 i 88.2.

Canto per posseir coses immaterials, per conèixer allò que crec que sóc, o per deixar de ser algú. Canto perquè és bo per la salut. Canto constantment, per ser lliure, per dins i per fora. Canto perquè sóc tímida, per tenir intimitat. Canto per somiar i somio que canto. Canto per animar la festa o bé canto per fer dormir. Canto simplement per fer vibrar l'aire. Canto per escaquejar-me. Canto per empestar i per portar la contrària. Per exposar la fragilitat de la vida, acceptar els errors i despullar-me. Canto per trobar la felicitat. Canto al plany i a l'eufòria. Canto a l'amor i l'amor em fa cantar. Canto a la pena i se'm desfà. Fins i tot crido cantant. A vegades canto per diners, però a vegades canto per no pensar en els diners. Canto perquè m'és igual tot, perquè cantar només és un joc. Canto quan no sé parlar. Canto per aprendre idiomes, però també canto sense lletra. És veritat que a vegades canto i canto i no serveix de res. Però canto perquè m'encanta. I si no canto...

canto per apropar-me una mica més a tu. Perquè t'estimo, perquè m'escoltis, que si tu cantes jo t'escoltaré i si m'ho demanes cantaré amb tu. Canto per confessar-me, perquè confieu en mi, per explicar històries, destapar injustícies i viatjar a l'infinit. Canto perquè la mort m'agafi cantant. Canto a l'individu i a la societat. Canto al passat per entendre què està passant. Canto per fer la revolució i per tenir revelacions. Canto al futur perquè segueixin cantant les següents generacions.

que en tot moment canto on em convidin, allà on em deixin cantar, per denunciar, per redimir, per fer les paus, per derrotar, per triomfar, per assenyalar, per disfrutar. I no canto per ningú en concret, canto per donar i per vendre, per perdonar i per rebre. Canto a les heroïnes, a totes elles, les blanques i les negres. Canto contra la censura i canto per totes les víctimes. Canto

mitjan del segle XIX i principis del XX, una colla de poderosos, amb aires de pares de la pàtria i botits pel benefici del treball d'altri, es giren de nou cap una llengua i un país, el català i Catalunya, que en èpoques més perilloses havien abandonat per tal d'estar bé amb els seus clients i dominadors. Una llengua i una cultura que, val a dir, el poble mai havia deixat de viure amb tota naturalitat. En base a això, aquesta elit es dedica a buscar i endosar-nos una sèrie d'essències que diuen extreure del passat. Gent assenyada, gent treballadora, cristians industriosos, impertèrrites estàtues de marbre com aquelles que recentment havien trobat Empúries. Ah, i sobretot, pactistes.

potser les coses no eren tan diferents d'ara. Catalunya era un país cada cop més escalfat. Homes i dones desplaçats de la seva terra en busca d'una vida millor. El control moral d'una església cada cop més contestada. Sous baixos. Patrons enriquits desmesuradament. Què us hem de dir? Anem a cercar-ho. Busquem-ho a les lletres, a les estrofes, a les tornades. Elles ens porten directament

Les nines tindran la mirada llesta i els enamorats un sol al poller. Quan el cantarem el temps de les cireres, xiularà de bu el merle rialler. Mireu que és ben curt el temps de les cireres, quan de dus en dus s'acullen somiant penjolant.

passant pel fullam com gotes de sang. Mireu que és ben curt el temps de les cireres, penjols de coral collits ensomiant. Un cop qui sereu

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

divendres al vespre. Fa 20 minuts que estem atrapats al cotxe. I com nosaltres, infinites files de llums vermells, frisant per canviar-se inútilment de carril. Quantes converses avorrides, discussions acarnissades,

aquí dins ningú diu res. I és millor així. Saps que tens un amic quan el silenci no pesa.

cop més seré enganyat, i essent darrer i per sempre més aquest engany definitiu, serà coixí del més amarg dels desenganys. I desenganyat i enganyat, tan aviat podré per fi passar d'enganys com camuflar-me en el mal pas empastifant-me d'enganyifes. Ja mai sabreu què hi ha de cert en el que dic, ni mai sabreu si sóc sincer i sencer del tot, o si sóc part, cara partit, de fraudulenta partitura. Tan aviat heu de pensar que el mot és fals quan el meu cor s'arrisqui a obrir-se sense mida, com que paraules d'home honest esteu fruint quan un verí de falsedat us administri. Amb tot, jo sé que si refila el rossinyol a mitjanit, pel dolor serà consol, tant si és veritat com si és mentida.

0: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.
1: Radio Arrels.
2: A Bages, 95.

Cel o infern, haig de marxar d'una vegada. Doncs dona'm un últim alè.

cap penitència. No fa part dels hàbits meus. Vingui el dia del judici, serà el dia dels adeus.